0: però... Les nostres veus, ja les coneixes.
1: Vols dir, Ernest?
2: Sí, home, jo diria que sí.
3: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
4: Ah, que encara no ens segueixes.
5: @RecSensing. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
6: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
7: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
8: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
5: I tot això amb un sol clic. @RecSensing. Segueix-nos a Instagram.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur. Fucker.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Felicitats pel programa i també per conservar la feina, que tornem aquí després de les vacances a RAC 105 en rigorós directe en aquest últim dia del mes d'agost. Això ja s'acaba i també s'ha acabat la bona vida, però escolta'm, contents de ser-hi aquí. Com esteu? Feia molts dies que no em posava davant del micròfon i la bona notícia és que estem sortint en antena i que em sento còmode, em sento a gust i amb ganes de retrobaments amb tots els companys i també amb tots i cadascun de vosaltres, els oients. De seguida posem una mica negre sobre blanc les sensacions, les emocions i també tot el que portem en el programa d'avui. Però abans, com sempre fem, parlarem del temps. I és que avui diem adeu a l'estiu meteorològic. Tindrem un dilluns amb més núvols en alguns sectors de muntanya del Pirineu, prelitoral i Terres de l'Ebre, algun petit ruixat de tarda al Pirineu Oriental i a la resta sol. L'aixafogor torna a intensificar-se a la zona del litoral i tots els detalls els tindrem de seguida amb la Mònica Usart aquí a RAC 105. El que dèiem, ja hi tornem a ser, eh? Les vacances s'han esfumat com una estrella fugaç i amb il·lusió, amb passió, amb ganes i amb molta son pel jet lag del canvi d'horari postvacacional, perquè hem anat a dormir tard durant totes aquestes setmanes, arrenquem la que serà la sisena temporada del Matina Codina. Déu-n'hi-do com passa de ràpid el temps i que bé començar plegats aquest nou curs radiofònic. La veritat és que és un autèntic gust, com dèiem, no haver perdut la feina. És per això que un any més us acompanyarem cada dia de la vida, de la vostra rutina, camí del Matadero, per fer-vos saltar de llit a base d'informació, d'entreteniment, de bona comèdia i de la millor música del moment. Estarem encantats de ser la vostra companyia, la vostra família radiofònica i una finestra al capdavall d'optimisme enmig de l'estrès i els problemes del dia a dia. Sabem, perquè ens ho heu dit, que ens heu trobat a faltar, eh? Molts de vosaltres m'ho heu comentat pel carrer, per les xarxes socials durant les últimes setmanes, però aquesta distància, suposo que estarem d'acord, que és la que ens ajuda a valorar el que tenim, no? En el nostre cas, una feina collonuda, que ens encanta, i en el vostre, els oients, doncs, uns matins de ràdio d'allò més catxondos i surrealistes que segur que faran que, quan soni el despertador, el cop de realitat sigui una mica menys dolorós. És una lata el treballar, però una mica menys si a la ràdio hi teniu el Matina Codina. Hem carregat piles, hem renovat idees, hem pres el sol i, sobretot, hem menjat i hem begut per sobre les nostres possibilitats per afrontar 11 mesos de ràdio que avui comencen i que desitgem que vinguin carregats de grans moments i de moltes alegries. Per fer-ho, hem convocat el millor equip de col·laboradors, o com a mínim el que hem trobat, i ens hem promès posar-hi amor, passió i tota la bogeria. Per tant, gràcies per esperar-nos, per estimar-nos i per ser-nos fidels. Intentarem estar a l'alçada de les vostres expectatives i que us encanti tot el que hem preparat per vosaltres avui i fins a final de temporada, que tornarà a ser estiu. Abans, la tardor, la primavera, així, i l'hivern. Així que, sense gaire més rotllo, que me'l deixava. I mentre acabo de familiaritzar-me amb aquest entorn que tenia mig oblidat, engeguem aquesta edició 1103 del Matina Codina, la que sí, petons de l'Ernest Codina, que sóc jo mateix, i des d'ara mateix ja em podeu enviar, si voleu, també els vostres missatges, els vostres àudios, al 608-717-141, 608-717-141, i m'expliqueu, doncs, com esteu, què feu, com han anat les vacances, saludeu-me i feu-me saber que tot està bé i que teníeu ganes d'aquest moment de ràdio. Repeteixo, 608-717-141, de seguida escoltem les vostres veus i també alguna de les cançons que hem incorporat durant l'estiu. Per exemple, aquesta que es diu Ain't in L.A., la firma Adela, i és una de les novetats que presento en aquesta primera edició de la sisena temporada del Matina Codina. Bon dia, poca son i moltes gràcies.

0: Martina Codina.
1: Home, estan el Sergi Ferrer i el Cazorla i l'Alan i la Mar i... Martina! Que m'agrada tant el Martina com el Barça. I a l'Ernest Codina, un cigalero.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 7.

0: Una autèntica sensació musical aquesta de Hendrix, des de la pel·lícula de K-pop Demon Hunters. Un quart de set del matí, hem arrencat aquesta sisena temporada del Matina Codina, ben retrobats tots plegats. Recordeu que podeu enviar les vostres comunicacions, els vostres missatges, documents d'àudio al 608-717-141 per fer-nos saber com esteu. Esteu encara de vacances o què? Ja torneu com l'equip del Matina Codina a treballar? Teniu sensació de reentrer, d'operació tornada? Esteu de vacances però teniu insomni? Quina és la... la vostra vida ara mateix?
1: 608-717-141.
0: De seguida escoltarem els vostres missatges i també començarem a rebre ja els primers convidats, com la Mònica Usart, que ens explicarà si aquesta situació d'onades de calor reiterades que hem tingut a principis d'estiu, també ruixats intensos, alguns aiguats a la zona de Tarragona, faran acte de presència a l'inici d'aquesta nova temporada. En definitiva, quin temps tindrem? I també de seguida la Mar Puga i l'Arnau Mulet, al Matina Codina. Últim dia del mes d'agost i el primer d'una nova temporada que es preveu divertida, engrescadora i sobretot desperta, perquè som aquí precisament per això, per despertar-te. I si hi ha una cançó que en l'òrbita de la música electrònica al llarg d'aquest estiu ens ha fet saltar, és aquesta de Another Casio, Talk to You. De seguida, els vostres missatges, 608-717-141.

0: bona música, aquest duet de DJs que ens han posat la pell de gallina i ens han fet viure grans moments, postes de sol i sobretot comunió a la pista de ball i celebració de les vacances. Va, som els del Matina Codina, hem tornat i ho fem amb l'alegria de sempre i també els nostres oients. 608-717-141. Us estàvem esperant nosaltres també, eh?
1: 608-717-141.
0: A veure, va, que tenim algun missatge. Envia tu el teu, va, fes-me saber que estàs bé. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Matina Codina. Quina il·lusió escoltar-vos l'altra vegada, eh? Em dic Màrius, soc un romanès que s'escolta de molt, molt temps. I si vosaltres comenceu aquesta campanya 2026-2027, doncs llavors jo també començo la campanya de llúpol d'aquí de Prades. Comencem a collir llúpol per la cervesa. Gràcies per ser-hi, gràcies pel vostre programa, molt, molt bo. Molt, molt bo, perquè, saps per què? Perquè dic que a vegades passem la nostra vida durant l'any, sí. Passem coses boniques, coses més dolentes, llavors,
0: correcte.
2: Quan us escolto jo, mira, aquest somriure m'ajuda a tirar endavant. Gràcies i una abraçada. Felicitats pel programa.
0: Gràcies. Adéu. Una abraçada en el nostre oient d'origen romanès que t'escolta des de Prades, on hem fet l'estaix de pretemporada a l'equip del Matina Codina, eh? L'Alan Lillo, el Xavi Cazorla, el Sergi Ferrer, la Mar Puga i jo mateix. Vam estar 3 dies al càmping Prades Park, molt ben cuidats per la Mireia i tot l'equip del càmping. Vam poder fer una mica de piscineta, vam estar al bungalop, vam anar fins i tot a un spa, per intentar carregar piles i estar, doncs, amb aquesta energia, amb aquesta vitalitat, amb aquest bon rotllo que definia el nostre oient. Hi ha més missatges que ens esteu donant la benvinguda, com per exemple aquest, 608-717-141. Hola!
3: Ei, bon dia! Ai, hombre! Per fi ho tornat!
0: Ah, sí.
3: Mare de Déu! Un mes a la platja, tocant-nos els ous, ei, i aquí ei, nosaltres sí. Abandonats!
0: Necessari.
3: Hosti, que he gastat tots els datos amb el cony del YouTube! Vinga, visca la rutina ja d'una vegada! Apa, adéu!
0: Sí, hi ha molta gent que creu que fem moltes vacances, no som el col·lectiu professional ni de llarg que en fem més, però és veritat que 4-5 setmanes és el temps suficient per poder també renovar la creativitat, les idees. Pensa que cada dia aquí això és un gran hermano amb tot l'equip del Matina Codina i haver de pensar cada dia què fas doncs també desgasta bastant, no? El fet de matinar ens casca, només és de veure la bossa que porto als ulls i en definitiva doncs jo crec que era del tot necessari i ara és veritat que són tants dies que hi ha un punt d'això que deia abans, de familiarització amb l'entorn, amb la tecnologia, amb el programa que fem servir de software del directe i tantes altres coses que dius, hòstia, ho tenia mig oblidat això. Però estem aquí, estem motivats i de seguida arriba la tonteria del col·lectiu, dels nostres col·laboradors, els nostres currantes del Matina Codina, que els saludarem a les 7 en punt i la Mar Puga arribarà abans. I de fet, de seguida ja passarà per aquí la Mònica Usart. Abans, un últim missatge. Hola, bon dia.
4: Ei, bon dia, Ernest.
0: Hola.
4: Companyia.
0: Gràcies.
4: De veritat que avui pel matí no hi ha res millor que agafar el cotxe, anar cap a la feina i tornar a escoltar la teva veu.
0: Gràcies, guapo.
4: Jo ja no me'n recordo què és això de vacances. Jo les vaig fer al juliol i ja, això ja queda anys llum de distància. Així que res, molt de gust de tornar-te a escoltar i...
0: Gràcies.
4: Força el dilluns, ànims.
0: Gràcies, i serem cada dia si la salut ens ho permet i si no ens adormim, que és un altre dels riscos de fotre del despertador a les 4 de la matinada. Com deia aquest oient, s'obliden les coses bones, lo bueno, que diu aquell, s'oblida ràpid. Va fer les vacances ja fa dies i jo estic convençut que a finals d'aquesta setmana nosaltres ja tindrem la sensació de que no n'hem fet de vacances. Però bueno, tenim ja el cap de setmana llarg de l'11 de setembre, que hi ha el diviso a l'horitzó. El 12 d'octubre cau en dilluns, que també serà un cap de setmana llarg. És veritat que l'1 de novembre cau... Tot això ho estic dient de memòria, perquè m'he mirat el calendari. L'1 de novembre cau en diumenge, aquest sí que el perdem, però bueno, tindrem així uns caps de setmana llarg per oxigenar i una mica de llum, claror i alegria per anar agafant forces. Per aquesta 6a temporada, programa, penseu que ja portem aquí 1.103 matins. És mínimament normal que ens trobem a faltar quan no hi som. 6 minuts, deia, per 6:45 d'aquest últim dia d'agost. De seguida, Mònica Usart a l'estudi per saber quin temps farà. No marxeu, de moment encara s'arrossega per aquí alguna cançó estiuenca com aquesta de Calvin Harris. Bueno,

0: Mònica Usart, bon dia!
1: Hola, bon dia,
0: hola.
1: Què tal?
0: Quina sorpresa.
1: Com estem? Sorpresa, no m'esperaves.
0: No,
1: és que no, és que continuo aquí.
0: O quina il·lusió, no ho sé.
1: Ah, ja. Bueno, ja ens havíem vist, no?, a la redacció.
0: Sí, però hem de fer veure que...
1: Ah, clar, que ens
0: que ens retrobem ara aquí en directe.
1: Et veig molt estrany.
0: Per què?
1: Perquè estem en aquest, es pot dir,
0: sí,
1: nou estudi, sí?
0: Sí.
1: I et veig així com amb una barra al mig de la cara.
0: Hem completat la transició com si fóssim un Pokémon cap als nous estudis de RAC 105.
1: Sí, sí, sí, ja
0: un estudi que, com el definiries tu? Psicodèlic, modern.
1: Il·luminat, molt il·luminat.
0: Bona,
1: hi ha molta llum.
0: Que ja saps que ara la ràdio també és tele. En
1: sí,
0: fi,
1: sí,
0: Mònica,
1: sí.
0: Com han anat les vacances?
1: Bé,
0: ja no te'n recordes, no?
1: No, sí, però sí. Platja, piscina i dormir molt. Aquest any he dormit moltíssim. Em llevava cap a les 11 o les 12 del migdia. M'era igual fer
0: carai.
1: Coses o no, ja les faria més tard. I no he tingut cap pressió, saps què vull dir? He anat fent sense rellotge, que és una de les coses que em pesa més cada vegada, el rellotge, durant la temporada. I mira, doncs 100 hores i anar fent.
0: Com afrontes aquesta nova temporada de ràdio, tu?
1: Ostres, doncs amb ganes i sobretot molt pendent del temps, perquè no sé si ho heu notat aquest estiu quan us banyàveu al mar, però estava especialment calentet.
0: Sí.
1: I em fa pensar que tindrem una tardor moguda. Ja ho veurem, però pinta, els models també ens ho indiquen, que tindrem uns mesos
0: llams i trons,
1: de pluja. I llavors, doncs, amb ganes d'explicar moltes coses i fer-ho el millor possible.
0: Ho faràs així, segur, eh?
1: Esperem.
0: Els peixos que es poden treure directament del mar i fotre'ls ja al plat, no? Perquè
1: sí, home,
0: ja surten
1: sí, sí.
0: Cuits, ja.
1: Ens els estem carregant, eh?
0: Aquest estiu, meteorològicament, el definiries mogut, perquè hi ha hagut alguns aiguats, no?
1: Sí,
0: també,
1: hi ha hagut aiguats, sí. Ara finals d'estiu, i molta calor. La resta d'estiu ha sigut un estiu en què jo crec que molta gent s'ha queixat de la calorada i veiem que anar pel carrer passejant era una cosa pràcticament impossible.
0: Ahir a casa meva,
1: que
0: vam tenir dinar familiar, comentàvem
1: sí.
0: Que aquestes nits s'està dormint una mica millor, que fa més, de,
1: sí.
0: Més fresqueta, han baixat
1: sí.
0: Una mica els termòmetres. Aquesta setmana, aquesta primera setmana de la temporada, quina serà la tònica, Mònica?
1: Doncs torna a pujar
0: la tònica,
1: una mica...
0: Mònica, m'ha agradat aquesta.
1: Ja, torna a pujar una mica la temperatura a partir de dimecres, tot i això no seran extrems. Sí que és veritat que tindrem valors a finals de setmana de 36-37 cap a les comarques de Ponent, per exemple, però a les nits encara s'estarà prou bé. Avui màximes que es mouran entre els 29 i els 33 graus, semblants a les d'ahir, i comencem el dia, això sí, amb alguns ruixats. Ara mateix sobre el mar, davant de la Costa Daurada, i també a tocar del Montsià i del Baix Ebre. Tot i això, a mesura que avanci el matí, s'imposarà el sol, i després entre el migdia i la tarda sí que creixeran algunes nuvolades que poden deixar alguns xàfecs al Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. Demà baixa la temperatura al sud, a la resta es manté sense canvis i algun xàfec també al Pirineu i Prepirineu, però la resta de setmana, de moment, d'aigua no se n'espera.
0: Escolta, deixa a ple rendiment, eh? Vull dir,
1: sí?
0: Estàs igual de fina que la temporada passada. Eh?
1: Doncs jo avui noto que em falta potència de veu, perquè he dormit poc. Tu també deus haver dormit poc, no?
0: Ja, i a més no beus cafè, tu.
1: No,
0: perquè no ets viciosa.
1: Un té, si un cas.
0: Molt bé.
1: No? Ho he de veure.
0: Mònica, un dels motius que a mi m'empenyen a agafar la temporada amb il·lusió és continuar rodejat de grans professionals i de grans
1: moltes
0: persones
1: gràcies.
0: Com tu. Així que molta gràcies, Mònica. Endavant. Vinga, va, petar-ho de seguida les notícies del dia.

0: necessària l'energia terapèutica que ens aporta aquesta hora al matí Ariana Grande, que serà una altra de les convidades habituals, segur amb alguna de les seves cançons al llarg d'aquesta temporada. La producció és del DJ alemany Iset, i aquesta es diu Break Free, que és el que farem nosaltres, petar-ho molt aquesta temporada. Últim dia del mes d'agost, primer d'aquest nou curs radiofònic, en què cada dia, pels vols de 6:45, repassarem les principals notícies de la jornada. Heu de saber avui, dia 31 d'agost, que a Ceuta la situació és cada cop més crítica, amb enfrontaments diaris entre veïns i migrants. Un mes després, encara hi ha entre 5.000 i 9.000 persones malvivint a la ciutat. El govern local insisteix que s'hauria pogut evitar, i segons El País, el CNI alerta que les properes setmanes hi pot haver una altra entrada massiva. La Generalitat intenta evitar la vaga de docents del primer dia de curs amb noves mesures, per exemple, 500 aules d'acollida noves o un reforç de 1.100 professors. De moment, els sindicats mantenen les aturades pel 8 de setembre i reclamen a Educació que s'assegui a negociar. Més titulars. Els Mossos d'Esquadra centren la investigació del cas Andic a la terapeuta de la família. Segons La Vanguardia, aquest estiu han reconstruït la ruta que aquesta dona i la seva ajudant va fer a Montserrat dies abans de la mort d'Isaac Andic. De moment, la terapeuta no està imputada. Més coses. Els castellers de Vilafranca han descarregat el primer pilar de nou de la història. És una bogeria. Això ha succeït a la Diada de Sant Fèlix. S'hi han vist 16 games extra, de 16 possibles, amb 4 castells de 10 pisos, 3 castells desfolrats i 3 pilars de 8 amb protagonisme per les 4 colles. Per tant, felicitats per totes les colles castelleres que han fet història a la Diada de Sant Fèlix. I les morts per sobredosi han marcat un nou rècord amb més de 300 en un any. És la xifra més alta des del 2017, quan es va començar a fer el recompte. Segons les dades del Departament de Salut, la immensa majoria moren a casa per barrejar drogues diferents. Més titulars. Una empresa dels Estats Units ha creat un fàrmac amb intel·ligència artificial que simula els efectes de fer exercici. Ho llegim a La Vanguardia, home. Déu-n'hi-do amb aquest titular. És una píndola que recrea alguns beneficis, per exemple, treu la gana. De moment s'ha fet un assaig clínic amb resultats positius. Molts ens agradaria haver-nos estalviat al gimnàs, tot i que a mi m'agrada fer exercici quan en tinc ganes, que no és gaire sovint. Per tant, de tant en tant sí que em prendria aquest fàrmac, a no ser que tingui efectes secundaris molt, molt tòxics, no? Bé, en parlarem avui al programa. I també diem que Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar per cinquena vegada. És el pilot català n'ha tingut prou amb una desena posició aquesta matinada a Milwaukee per apuntar-se al seu quart títol del campionat d'automobilisme dels Estats Units. Palou és el gran dominador de la disciplina des del 2021. En futbol, el Barça té previst anunciar avui mateix el fitxatge sorprenent de Gabriel Jesús. L'acord és per dues temporades i una d'opcional, i el preu de l'operació és de només 10 milions. Diu només, però bueno, diguem-ne que és barat pel que fa al context del mercat. La incorporació de Gabriel Jesús no tanca la porta a Julián Álvarez, com a mínim, de portes en fora. I el brasiler encara no podrà jugar avui contra el Rayo Vallecano a 9:45 de la nit. El partit és al Camp Nou. De moment, el Real Madrid és el líder provisional de primera divisió després de golejar 4-0 al Màlaga al Santiago Bernabéu. A Madrid, la policia investiga el robatori de cablejat en el recorregut del Gran Premi de Fórmula 1. S'han endut cables de coure d'uns generadors d'un túnel. El circuit s'estrenarà d'aquí 15 dies enmig de queixes veïnals pel soroll que s'ha registrat durant les proves. I als Estats Units, Nicolás Maduro ha compartit les primeres imatges des de la presó de Nova York. L'expresident de Venezuela hi surt somrient i fent el símbol de la victòria. En un missatge a xarxes diu que es manté ferm a l'espera de judici previst pel juny que ve. I a l'Himàlaia, la riuada ja ha deixat més de 800 morts, però s'ha reduït el risc d'una nova allau. Segons l'últim balanç, també hi ha més de 3.000 desapareguts. Al Nepal diu que ja ha contactat amb els 3 espanyols que no sabia on eren, però al Tibet mantenen un espanyol entre els desapareguts. I avui, pel que fa al temps, ens ho deia ara la Mònica Usart, comença una setmana amb poca pluja i temperatures altes. Això és tot pel que fa als titulars més destacats. Fem una pausa i tornem de seguida aquí al Matina Codina de RAC 105. Bon dia!
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Matina Codina.
10: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
1: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Un dels números de l'estiu, la sueca Sara Larsson, que no s'ha fet la sueca i ha participat en la cita que hem convocat avui en el retorn del matí acudint a la graella, titular d'aquesta nova temporada, la sisena del despertador que t'acompanya cada dia. Ja tenim oients contents amb el nostre retorn, com per exemple aquest. Hola, bon dia. Hola, hola.
1: Benvinguts de nou, una temporada més.
0: Gràcies.
1: No s'ha trobat a faltar, eh?
0: Gràcies, home.
1: Tot i que haig de dir que durant les setmanes que heu estat de vacances, jo no us he deixat d'escoltar.
0: Ah, mira.
1: Cada cop que sortia a passejar, m'acompanyàveu vosaltres a través dels podcasts de l'última temporada.
0: Molt bé.
1: Així que desitjant que tornéssiu de nou per tornar-vos a escoltar.
0: Molt bé.
1: I res, avui és el meu últim dia de vacances i us escolto des de Berlín.
0: Berlín.
1: Així que molta força per la nova temporada.
0: Home, això sí que és addicció, eh? Escoltant-nos des de Berlín i quan ha tingut vacances, doncs des dels podcasts. 4 minuts i 3 quarts de 7, hi ha molts missatges que ara mateix no tenim temps de repassar perquè jeràrquicament dono prioritat aquí als continguts. A la salutació que volem fer aquesta hora del matí a la Mar Puga.
2: Home, per favor!

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: A treballar i anava a dormir a l'hora que em llevo. Per això,
3: avui has tingut dificultats o no?
2: He tingut dificultat per anar a dormir. Per llevar-me no tanta, jo soc molt de matina. M'ha sonat l'alarma i de seguida he dit, vinga, va, a treballar.
3: Ahir vaig fer més voltes que un rellotge, jo també.
2: Sí, no?
3: Entre la caloreta, una mica el neguit, l'inquietud, els nervis.
2: Com els nervis.
3: Ho sabré fer.
2: Exacte.
3: Perquè hi ha la sensació de vegades que pots desentrenar-te.
2: Clar, que poden passar coses.
3: La Mar m'ha demanat començar a, diguem-ne, el seu curs radiofònic, escoltant aquesta cançó del Duo Dinàmico. Veig que aquest any no abandonaràs la caspa, eh? Vull dir,
2: no, no l'abandonaré.
3: Per molt HS que et foti jo per sobre, no hi ha manera.
2: Si m'heu renovat amb la caspa, seguirem posant hits horteres. I és que aquesta última setmana ha sigut com un agost molt llarg i he anat escoltant el final del verano del Duo Dinàmico dia a dia fins que he arribat avui.
3: Tu quants anys tens?
2: Mentals, 50, de DNI 27.
3: Ja. És que no entenc aquesta afició pel Duo Dinàmico.
2: I no l'entendràs mai, per tant, no te la preguntis.
3: Bé, va, tornem, diguem-ne, a la normalitat amb les efemèrides.
2: Epa!
3: D'aquest primer dia de la temporada i últim del mes d'agost.
2: Uau!
3: Commemoracions d'un 31 d'agost. Va, endavant.
2: Doncs mira, va ser el 1987 que Michael Jackson publicava Bye, el seu tercer disc amb cançons com aquesta que escoltem, Smooth Criminal.
3: T'agafo.
2: I la mateixa data, però del 1997, a França, la Diana Spencer, la princesa de Gales, moria en un accident de cotxe, un accident que va ser dels més estranys en circumstàncies rares a París.
3: Va ser tràgic, tothom coneix la història i es parla aquí de conspiració, eh?
2: I el 1897 es va patentar el kinetoscopi, que va ser el primer projector de cinema.
3: No l'he vist mai, el kinetoscopi.
2: No, jo tampoc, però va començar el cine aquí. I acabarem escoltant aquest hit, perquè avui és el Dia Mundial de la Solidaritat. Per tant, avui i sempre, Ernest, compartir, que compartir és viure i viure és estimar.
3: Doncs deixa'm sortir primer, quan anem cap al lavabo, i estiguem junts aquí a la porta, em deixes passar per solidaritat.
2: I tant, que ho faré.
3: I si vols comida esmorzar, doncs també serà benvingut.
2: Vinga, avui solidaris.
3: Vinga, va, 6:45, aniversaris del dia.
2: Avui començaré felicitant el meu avi, perquè avui el meu avi fa 89 anys i mira que tinc a la mà el meu regal de cumple, que ara que no ens escolta és un encenedor de l'Espanyol.
3: Però què vols que...
2: Perquè és molt perico.
3: Ah, pensava...
2: El meu avi.
3: Però com és que et regala un encenedor? Què vol, que cremis la ràdio?
2: No, li regalo jo a ell. És el meu regal d'aniversari. Però ell ara dorm i no ens escolta.
3: Que fuma, fuma ell.
2: I tant, que fuma molt el meu avi, amb 89 anys. I el metge li ha dit, no ho deixis, que és pitjor.
3: Home, ara ja, no?
2: Et donarà un infart.
3: Per lo que le queda en el convento, que esperem que sigui molt.
2: I tant, que molt.
3: Que se cague dentro, ja.
2: I a banda del meu avi, avui la temporada comença forta, perquè fa anys el protagonista d'aquesta pel·lícula.
3: Ahir vas enviar missatge al grup del programa i tot, eh?
2: Home, quan vaig veure que avui Richard Gere fa 77 anys, jo em vaig posar molt feliç perquè l'adoro. Sí. És dels homes de la meva vida. Per tant, avui des d'aquí, Happy Birthday, Richard, si ens estàs escoltant, que ha fet grans pel·lícules com Hachiko, Oficial y Caballero, o també Chicago. Escoltem una mica Chicago, Codina.
3: Sí, però deixa'm fer-te una pregunta. Te'l faries encara, el Richard Gere, o no?
2: Amb 77 anys?
3: Sí. No, perquè hi vaig veure entusiasmada, il·lusionada i tal.
2: Jo crec, mira, vaig tenir el privilegi i la sort de conèixer-lo més o menys.
3: T'agraden tan grans? T'agraden tan grans?
2: Crec que no tant, però, home, per ser el Richard Gere, jo crec que sí.
3: El Cazorla ahir el va comparar amb un actor espanyol?
2: Sí, amb José Mayuste. No sé on li veu. Ja li vaig dir que per aquí no, que començarem malament amb el Cazorla.
3: Molt bé, alguna cosa més, Mar, o no?
2: Doncs sí que avui fa anys el Pablo Motos, presentador de l'Hormiguero, en fa 61. Hòstia. També en fa 61. La Terelu Campos, la presentadora. Sí. I acabarem amb el cantant i compositor Van Morrison, que en fa 81.
3: Una cançó que van versionar els Pets amb Ulls de color de mel. No sé si l'has escoltat mai, no?
2: No.
3: L'Olaileo i l'Espanyolada sí, però els Pets no sap ni qui són.
2: És el que hi ha.
3: Va, horòscop. Hi ha alguna cosa important avui sobre els astres que haguem de saber o no?
2: Doncs sí, avui els Verges o el signe de les bones notícies. Avui podeu rebre una notícia que us canviarà l'humor de cop. Un missatge o resposta que esperàveu està a la vuelta de l'esquina, que es diu. També Sagitaris, avui és el signe de les aventures. El teu dilluns demana moviment, un pla improvisat, una invitació o fins i tot una petita escapada pot acabar sent molt

0: divertida. I si ets Taure, avui ets el signe dels diners. La butxaca et pot donar una petita alegria, un descompte, un regal, uns diners que no esperaves o una oportunitat per estalviar. Ernest.
1: Molt bé, no t'he escoltat gaire.
0: Ah, no? Per què?
1: No, perquè estava pensant que estàs en molt bona forma.
0: Ah, sí?
1: Et veig molt enèrgica.
0: Em veus entrenada? Home, vamos.
1: Et veig molt enèrgica.
0: I he dormit 4 hores, eh?
1: Et veig rodada, et veig contenta, et veig amb esperit. Està bé. Alguna cosa més?
0: No, gràcies per aquest psicoanàlisi mentre es feia els astres. M'ha agradat.
1: T'estava analitzant i he pensat, bé, la veig contenta, és important això.
0: Home, i tant.
1: I quin és el hit que has triat avui per sortir del llit abans no vingui l'Arnau Mulet aquí abans de les 7?
0: Doncs avui és clau perquè es va convertir en la cançó de l'estiu, ja farà 2 o 3 anys i continua sent l'himne d'aquesta temporada. Així que comencem avui amb un desig que compartim tots catalans i catalanes i ho canten els Figaflaues, i és que no s'acabi l'estiu.

0: No és vinculant aquesta cançó, eh? Per molt que vagin demanant els quatre vents que no s'acabi l'estiu, l'estiu s'acaba. El que és estrictament l'estiu vacacional ja s'ha acabat. I ja tenim aquí l'Arnau Mulet abans de les 7.
1: Matina Codina, abans de les 7.
2: Qui em truca ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
0: Mulet, benvingut, carinyo.
3: Ei, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Què tal, com esteu, família?
0: Home. Connectarem cada dia amb el teu cotxe quan vinguis cap a la ràdio.
3: Sí, però avui excepcionalment...
0: Per què has vingut a l'estudi avui?
3: Doncs mira, perquè he començat molt d'hora el dia, no sé. M'he llevat més d'hora del compte, he començat a baixar, hi havia poc trànsit, tot i que faig una...
0: Puntualització.
3: Una puntualització, i és que les obres de la Ronda de Dalt encara estan actives, per tant, a partir de la sortida 5 la cosa es comença a complicar.
0: Fins a 2:45 que està tallat.
3: Sí, però bueno, després els carrils són més estrets, vull dir que és més complicat de passar, per tant, no sé,
0: ànims. D'aquí una estoneta connectarem amb el Ferran Arandiga. Abans d'entrar en matèria en un estudi científic que ens portes, tu t'agradaria viure en un estiu etern, Arnau Mulet, o ja t'agrada, diguem-ne, tornar a la rutina, t'agrada la tardor, l'hivern...
4: I... No t'agrada?
3: No, jo, a mi m'encanta l'estiu. O sigui, jo preferiria viure tot l'any en estiu, però ja em va bé la rutina, també. O sigui, que sigui tot l'any, faci calor i puguem anar a la piscina després de treballar.
0: Si ara tu que és l'Euromillones, tu deixaries de treballar.
3: No és ben bé això, no. O sigui, no és
0: jo treballaria més, perquè vaig dir, ja he explicat moltes vegades, que jo compraria la ràdio. Ja.
4: És ben boig.
3: Ja. Em fitxaries o no, però?
0: Home, i tant.
3: Ah, sí?
4: Series el seu soci?
3: Que... No. No.
0: Series el primer i t'apujo el sou.
3: Oi, tant de bo.
0: Escolta, Mulet, parlem precisament de les vacances i un estudi que has trobat.
3: Sí.
0: En quin sentit?
3: A veure, avui molta gent torna a treballar, us porto un estudi científic que diu que... O sigui, saps allò, la frase típica de ja no me'n recordo de les vacances, a mi m'ha durat 2 dies això.
4: Sí, tant.
3: Doncs té una certa base científica. El 2012, investigadors dels Països Baixos, per tant, Holanda, pels seus amics, van estudiar 80 treballadors abans, durant i després d'unes vacances de 4 o 5 dies. Tampoc van estar 2 mesos de vacances, eh? Els van preguntar pel seu benestar 2 setmanes abans, durant les vacances i el dia que tornaven a treballar. I què van trobar? Doncs,
4: què?
3: Quan estàs de vacances estàs d'escàndol. Això és una cosa
4: que
3: tothom està a favor. Et refàs del tot, però el dia que tornes a treballar encara mantens bona part d'aquesta millora. O sigui, no és el primer dia de la feina que passis automàticament de les vacances, està més cremat que la moto d'un hippie. El primer dia encara dura. Però després comença els que els investigadors van dir fade out.
0: Quan tardarem a tornar a sentir que tot això és una merda, més o menys?
3: Doncs ja t'ho dic, 3 o 4 dies.
4: Què dius? Tan ràpid?
0: Sí, però ja serà dijous! Ja serà dijous!
4: Ja serà dijous! Ja serà
3: dijous! Ja comencem de cara al cap de setmana.
0: De moment t'he de dir que la cara de Sergi Ferrer, que ha entrat a l'estudi, és d'absoluta consternació i no sé si estàs d'acord o en desacord amb aquest estudi. Tu ja sents la merda, no?
5: Jo crec que des de dijous de la setmana passada estic en la merda i no descarto canviar aquest estat d'ànim, la veritat.
0: Bé, en canvi, l'Alan Lillo, bon dia, Lillo, no sé quina és la teva sensació. Tu fas bona cara, punyetero.
6: Doncs no serà perquè he dormit gaire, però bueno, vinc amb il·lusió.
0: Estaves nerviós, com un nen al primer dia de l'escola.
6: Estava molt nerviós.
4: Que mono.
6: I tenia moltes pors. Dic, ja veuràs que no em funcionarà l'ordinador, que no tindré aquests papers.
0: Ara tot bé.
6: I m'ha anat tot superbé, de moment.
0: Això sí que és notícia. Normalment, el dia en què tot cau és el segon dia.
3: Sí, ja, quan et confies.
0: Avui han vingut tècnics de so de suport per si fallava alguna cosa. Avui no falla res, no pateixis.
5: Demà no vindrà ningú.
0: Ja veuràs demà. He de dir, això no li agradarà a la Mar Puga, però he de dir que de moment, en un rànquing intern que estic fent jo de gent morena, Alan Lillo va número 1, eh?
4: Què dius?
0: Alan Lillo, jo et veig...
6: Carai!
4: Què va?
6: Veus com tot em va bé, avui?
4: Però Alan, que no estàs més moreno,
0: encara no ha entrat Xavi Cazorla, però tu no ets número 1, eh, Mar
4: Puga? No, estem Xavi Cazorla i jo encapçalant aquest rànquing i empatats.
5: Jo salto del rànquing que sembla un dinar 4.
4: Sí, tu, Sergi, de la Toscana.
0: Bé, mentre acabo de prendre nota de qui està més moreno de l'equip, fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina. Programa número 1103, però és el primer d'aquesta temporada número 6. Sí,
5: però sembla el 1103, internament, anímicament.
6: Sí. De la temporada, no?
0: A mi m'ha anat molt bé aquesta primera hora de rodatge, perquè jo no me'n recordava com anava absolutament res.
7: Rodatge, que xulo. Ah, no, era col·lapse.
5: Ja hi som tots.
0: Jo crec que ja vull marxar un altre cop de vacances.
1: Matina Codina, només a RAC 105.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack Crystalbox.
2: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
9: Que l'any serien 1, 2, 3...
2: Més de 2.400 euros.
9: Ja m'has descomptat!
2: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Matina Codina.
6: Estan l'Ernest Codina, l'Alan, el Cazorla, el Sergi i la Mar. Està ple d'idiota.
1: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Hi ha coses que no canvien aquí a RAC 105, que és que la Taylor Swift continua sent la reina i anirà sonant durant tota la temporada. Fe de Déu si ho farà amb cançons com aquesta que es diu Hope Alive. Hem sobreviscut al mes i una setmana de vacances tècniques, perquè la setmana passada hi vam treballar, però no en antena. Així que deixa'm fer la ronda de salutacions a tots els col·laboradors del programa. Bon dia, Lanlillo.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
1: Bon dia, Ernest Codina.
0: Xavi Cazorla.
2: Hola.
0: I Marc Puga.
3: Molt bon dia.
0: En teníeu ganes o no?
3: Ui, tant.
4: Moltes.
5: Resposta real o resposta curta?
4: Curta.
5: Són les dues la mateixa.
4: No.
5: Sí, per veure-ho sí, tinc una feina que m'encanta, però posar l'alarma ahir a 5:45 em va fer un mal a l'esperit.
0: Sí.
5: Em costarà d'en refer-me.
0: Però t'has llevat abans que sonés el despertador o no?
5: Sí, no s'ha dormit bé avui, perquè tenia tan clar que potser m'adormia, Ernest, i a 4:40 he obert l'ull ja i he dit merda, és un dia d'aquí.
4: Ostres,
6: que bon dia, Maria.
3: Hola.
0: Alberto, bon dia.
6: Escolta, no digueu aquestes coses, és maco, estàs a la ràdio, perquè tu dius, no, tenia ganes de veure-us, de veure els teus companys, però també de sentir i notar els oients que estan a l'altra banda del tren.
5: Però tu a mi no em diguis com m'he de sentir, jo, a mi.
0: No, però escolta'm, és veritat que aquesta vessant cursi de l'Albert, jo la subscric plenament. Jo també he trobat a faltar una mica veure-us a vosaltres, però també fer aquest ofici, no?, d'acompanyar cada dia milers d'oients que ens ha trobat a faltar. I mira, podem escoltar un missatge. Hola, bon dia.
7: Ei, bon dia, companys. Benvinguts.
0: Gràcies.
7: Però bueno, jo ja fa una setmana que treballo, o sigui, ja tinc superat això dels 3 o 4 dies. I això sí, la setmana passada us vaig trobar a faltar molt. Ara ja comencem dilluns d'una altra manera. Vinga, bona temporada. Gràcies pel programa. Adéu.
0: Bé, la gent dona les gràcies, però si voleu fer bisums també podem,
4: comprar
0: un telèfon que la gent pugui enviar els seus bisums.
8: El meu primer company que vaig tenir a la meva vida de feina laboral amb 16 anys em va dir, quan et doni les gràcies al teu jefe, tu li has de dir les gràcies al sobre.
5: Ja era cunyat amb 16
3: anys. Jo no ho he entès,
0: Sí,
6: ja t'ho explicaré.
0: Sí, a dins del sobre, clar. Sí. Molt bé. Per cert, deixem actualitzar el rànquing de morenos, de Moreno. Xavi Cazorla és clarament el més moreno de l'equip.
4: Sí,
3: discrepo.
4: No discrepis, Marc.
3: Discrepo perquè crec que estem bastant empatats.
5: No, Marc, mira, conya.
3: Sí.
4: Mira el braç, mira el braç.
3: Són morenos diferents.
5: Sembla de la selecció francesa de futbol, el Xavi.
0: Hi ha alguna anècdota d'algú de vosaltres que creieu que s'hagi d'explicar en el pròxim minut de ràdio de les vostres vacances o no? Clar, tu, Lillo, ja ha descartat, perquè per explicar una anècdota necessites una hora. Gràcies.
3: Volíem l'anècdota de l'Alan.
5: No, jo he estat a la Toscana i tothom em deia, hòstia, me n'alegro perquè veig les temperatures que estàs patint, perquè ho destaquen a les notícies com el lloc on la onada de calor ha afectat més de tota Europa. I ho puc confirmar.
0: És que ets un desgraciat, Sergi.
5: 41 graus, 43 de sensació tèrmica.
0: Quina merda d'anècdota,
3: Sergi. Ja, Sergi, esperàvem una mica més.
4: Una bona.
0: Molt bé, doncs va, tots saludats. I tots benvinguts en aquesta nova temporada del Matí de Codina, que promet alegries. Us veig a tots molt bé, feu bona cara.
6: Tu també, Ernest.
0: No, no diguis mentida. No.
6: Perdona, jo seguiré sent pilot aquesta temporada.
0: Sí. No, però és que jo he descansat poc perquè sóc DJ a l'estiu.
5: Ja, clar.
0: Necessito dues feines, ja sabeu que tot això de la ràdio és molt precari. Va, 7:04, un petonet bon dia i de seguida la primera trucada d'espertador. Aviam si va el telèfon, Lillo.

0: Algú que s'hagi muntat una bona festa aquest estiu o no?
1: Aquest
0: estiu, eh?
2: Una?
1: Aquest estiu no t'ha tingut gaire. Estava més dormint que
2: una darrere d'una altra.
0: Bé, Daft Punk, One More Time, al matí. Avui anem a fer la primera trucada despertador de la temporada. Què passa? No,
3: no, se me ha redirigido a no sé dónde.
4: Home, no sé dónde, no. A on? Que sí, t'està trucant a...
0: Mira, sabia que passaria això.
1: Ja està. És que ja no val la pena que seguim la temporada, eh?
0: No, també és veritat que l'Alan Lillo ahir va anar al Tibidabo i es veu que hi havia tothom i està una mica esgotat.
3: Sí, eh? Sí, molta gent, i clar, coneguts, perquè sí. Com estava tot Catalunya...
0: Va, llavors el telèfon no va, eh?
3: No està disponible.
4: Ostres!
0: No està disponible.
1: I ara què fem, Ernest?
0: Bueno, no, el que podem fer és provar d'obrir línies al 902-477-105. Ens agradaria... Mira, la primera persona que truqui li regalarem una samarreta del programa. Mm? Ah, no, que no en tenim.
1: No.
0: És una tote-bag. Una tote-bag,
2: sí. Per exemple.
0: Per anar a la platja, perquè encara, Francesc, suposo que encara farà bona temperatura, no?, en els pròxims dies.
5: Correcte. Bon dia a tots. La veritat és que hem tingut un estiu càlid, força... molt escalfor...
0: Sí, deixa-li el telèfon. 902-477-105, 902-477-105.
6: Truca'ns ara, 902-477-105.
5: Encara podrem anar a la platja...
4: Calla ja.
2: Jolín.
5: Al llarg de la
2: pobre.
5: D'avui, la primera intervenció, ja m'heu tallat.
0: Clar, pot ser que no hagis penjat el telèfon, Francesc?
5: Pot ser.
0: Pot ser Joan Maria, pot ser, o no?
5: Correcte.
0: Clar, és que si no pengem el telèfon, la gent no pot trucar, eh?
7: Està ple d'idiotes, ja.
0: Sí,
7: ja veig
0: sí.
7: Que, ja veig que la temporada anirà sí. Fatal.
0: Sembla que encara no hem descansat prou, suficientment. No sé, nois, no sé què passa, que no, això no xuta.
1: Bueno, no, què tal les vacances?
2: No, ningú truca.
1: Què heu fet?
2: T'has estat a la Toscana? Jo l'estartit, és que jo no tinc anècdotes perquè no he fet gaire cosa.
1: Fixa't.
2: Però ha sigut un molt bon estiu, eh? No m'ho esperava. Sí, jo pensava que seria un estiu avorrit, perquè jo no sóc d'estiu.
0: No, anirem al WhatsApp, va, anirem al WhatsApp, que tenim missatges.
7: Un poquito de ritmo, ¿vale? Estamos un poquito lentos, ¿vale?
0: És normal, és el primer dia.
2: 31 d'agost.
0: Calleu, bon dia.
8: Bon dia, Codina! Bon dia, equip! Benvinguts al món de Catalunya, els oients! Bueno, ens hem trobat molt a faltar, molt. Ja ho sé que ho diu tothom, però, hòstia, se'ns ha fet aquestes 6 setmanes molt llargues, eh? No sabíem què posar a la ràdio perquè... no hi ha ningú que feu les coses que arribeu a fer vosaltres. Vull dir, una passada, eh? Vull dir, ens deixeu un buit quan marxeu de vacances que no sabeu.
0: Però jo no sabia que la gent ens estimava tant. Aquest parlava una mica també a la velocitat del Francesc Mauri.
5: He tingut la temptació
0: de fotre la 1,5, eh?
5: Correcte.
0: Bueno, escolta, fem una pausa per la publicitat tornem de seguida amb més música i també els talls d'actualitat. Del Xavi Cazorra, no sé si ens vols destacar, vols fer una mica de ganxo
4: d'avançament. Sí, mira, avui juga el Barça i sentirem la primera enganxadeta de Mourinho amb algú.
2: Ostres!
4: Sí, enganxadeta.
0: Com m'agrada.
6: Pitac. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
9: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
10: Llavors hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
11: Exacte.
10: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
12: Tallets, ginestà, teràpia de xoc, la Ludwig Bank, Cerco, Damper Albo, diversiones i molts més.
13: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
12: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
13: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
14: Comprant al Diumenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
15: Cala.
11: l'any serien 1, 2, 3...
14: Més de 2.400 euros.
11: Ja m'has descomptat!
14: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
15: El precio de la vivienda que se ha disparado.
16: Últimament tot són males notícies. Tant per tant que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
17: Te tu parecen becarios, tú.

0: M3 Radiofònica, nou curs de Matina Codina, sisena temporada. Després de les vacances d'estiu que hem celebrat amb cançons tan potents com aquesta d'Eugeli Solto, que es diu Jamaican Bam Bam, que diu la cançó Linyó?
1: Salami i pan.
0: Salami, pan, salami, pan, salami, salami, pan, salami, pan,
2: salami,
0: pan,
2: salami,
0: pan. Que sapigueu que he començat dieta, jo.
3: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
4: Jo també.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
5: Hola.
0: Vols donar un missatge de benvingut a l'audiència?
5: Sí, benvinguts a tots. Envieu-nos a esmorzar regularment allà de temporada, un cop al mes mínim.
1: Al mes?
5: Al mes, un cop al mes. Són tots esmorzars.
0: Veig que no, això de la dieta que acabo de dir, tu has passat pel forra dels pelons.
5: No, per això millor encara. Quanta més gent hi hagi fent dieta a l'estudi, toquem a més.
6: Això és veritat.
0: M'agradaria passar a ser la persona, o sigui, igualment, número 2, número 3 de sobrepès de l'equip. Ara encapçalo clarament la classificació. M'agradaria baixar.
6: D'acord. A mi m'agradaria pujar.
0: Doncs vinga, va. Sempre el món està descompensat. Què és l'actualitat, Cazorla? Per on vols començar?
5: Mira, comencem pel Barça, que aquesta nit juga al Camp Nou davant del Rayo Vallecano, tercera jornada. No m'acordava d'això.
4: Bon
5: tercera jornada de Lliga, i ja van dos partits en què es comenta una mica que es veu a la mínia mal, així que no està del tot content, sobretot el primer dia, que estava tristot.
7: Sí, no m'estan sortint les coses.
5: Sí, es veu.
7: Però bueno, és igual. És que volia xutar el penal i em va xutar Rafinha al final.
5: Bueno, és el nou ara.
0: Ho vas deixar tot a la selecció espanyola.
5: Sí, tampoc va fer un massa bon mundial, però bueno, és igual. I ahir Flick va parlar d'això, de com està la mínia mal.
8: It's always good when the player is smiling.
9: Sempre està bé quan els jugadors somriuen, però no cada dia és el mateix. Jo tampoc somric cada dia, és així. Sé que tothom està preocupat per com està en Lamin, com li va tot, però heu de tenir en compte la situació. Va jugar al Mundial després de superar una lesió enorme i ara està tornant després de 3 setmanes de vacances i entrenar-se aquí. Potser el seu primer partit no va ser el millor, però ja vaig dir que estava molt content que jugués de titular i treballés per l'equip. I avui no ho heu vist a l'entrenament, però jo sí, i ha estat excel·lent. Està en el bon camí, li hem de donar suport i ho farem.
7: Gràcies,
0: mister. Tia, no? Lamin, tu també acabes de tornar a vacances. Vull dir, el primer dia, no? Com el Matina Codina, com els integrants d'aquest programa, doncs tampoc estàs al 200%.
7: No? Poquet a poquet, no? Al final sóc el millor de la plantilla, igualment. Sense
6: sí,
7: fer
6: però
7: res,
6: no et relaxis.
7: Bueno,
0: ningú va preguntar per mi a la roda de premsa, no? Com estic jo, no? Només pregunten per com està la menja mal.
6: Sí,
0: és que és, la vida està tan descompensada.
4: Escolta, hem fitxat un jugador, el Carlos Jesús.
5: Sí, Gabriel Jesús. Carlos Jesús és l'altre.
0: Té nom d'apòstol, sí o no? Té nom
6: d'apòstol.
0: Va, més coses, Cazorla.
5: Doncs sí, el Barça haurà de guanyar aquesta nit per superar l'actual líder, que és el Real Madrid, que ell li va fotre 4 al Màlaga, i l'entrenador de l'equip andalús, Juan Funes, va rajar una mica de... Saps allò que passa? Que, ostres, nosaltres fem una empanteta i ja li xiulaven falta, i en canvi els jugadors del Madrid no. I va parlar d'això...
0: Desequilibri, no?, sí, en l'arbitratge.
5: I li van preguntar, després d'aquestes declaracions, a Mourinho, a veure què pensava. I és una mica el primer bif petitet.
10: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
11: No merece comentar.
0: Aquest, l'entrenador de Màlaga, té to de monologuista.
5: Sí.
0: He tingut tentació de posar riures enllaunats.
5: D'explicar xistes en Canal Sur, d'estar gordo i explicar xistes.
6: Un programa d'aquests de iaios que s'adormen a l'entrevista. Sí.
5: Una cervesa.
4: Tenemos a Mourinho, la primera entrevista del Chiringuito de Jugones. ¿Qué tal, Mou? ¿Cómo estás?
5: Bien, vale. Només el comentari.
4: Despeixa-ho,
0: sí, l'entrevista, fes-la al teu programa, Josep Pedrerol, que em sembla que, a més a més, ha començat bastant malament pel que
6: ostres,
0: fa a l'audiència.
6: Ostres, quin canal el fan, el teu programa, ara?
4: L'hacen en...
12: Ni ho sap.
4: The Wives, no?
5: The Wives? Això és una sèrie.
4: Els dos canals se llaman igual, no? The Wives, Makes, Sanity, Wives.
0: Bé, veurem com evoluciona el beef, no?, i aquest termòmetre, el cabrejòmetre de Mourinho, però hem de parlar de la millor jornada castellera de la història.
6: Epa, epa!
5: Sí, perquè hi vam tenir dia de Sant Fèlix a Vilafranca i diada amb rècord, perquè els castellers de Vilafranca van fer història, van descarregar per primer cop, s'havia carregat, però no descarregat, el Pilar de nou amb folre, manilles i puntals.
1: Ai, quina il·lusió.
5: No caben més coses a la frase, folre, manilles i puntals. És el primer cop que aconsegueixen descarregar.
0: Es van inventant coses, eh? Sí. Aviat necessitaran una bastida.
5: Sí, sí, aniran colant extras. Així es va viure el moment a la xarxa de castells.
13: 30 d'agost de 2026, els castellers de Vilafranca tornen a carregar el Pilar de nou amb folre, manilles i puntals. És el moment clau.
0: Estan matant un tio de fons.
13: Filla d'entrada, està molt bé. Genoll a l'espatlla. L'altre peu a l'espatlla, carregat!
2: sí! Embogeix la plaça de la Vila! Vila de nou amb folre, manilles i puntals carregat dels castellers de Vilafranca! Lluitant-lo! Motxilla de sortida superada! Estem embogint! Bogeria col·lectiva sortida de l'aixecadora! Senyores i senyors, la realitat supera la ficció! La intel·ligència artificial no sap fer això! Només ho saben fer els castellers de Vilafranca!
0: Bravo, bravo, un aplaudiment als castellers de Vilafranca.
11: Bravo, castellers.
0: Que s'estan inventant doncs, uns castells de gamma extra realment brutals. De fet, diuen això, que la Diada de Sant Fèlix s'hi han vist 16 games extras de 16 possibles. Vull dir que cada vegada estan en més bona forma. Jo no hi entenc gaire de castells, però i això és una cosa que, més enllà que és patrimoni de la humanitat, s'hauria de veure per tot el món.
11: Exacte, felicitat i tot.
7: Jo també ja t'he descargat este verano.
11: Alegria. Que asco. Que guarros.
0: No, jo també n'he descargat este verano. És el comentari que has de fer sobre el tall que hem escoltat de la millor jornada de Castellà.
11: Mentre estava parlant president de la Generalitat.
7: Eso es. Però pagando, como Dios manda.
0: 7 i 21 minuts, de seguida les notícies del dia. Gràcies, Xavi Cazorla. Sí. Abans, una de les novetats de la temporada, que, clar, com que és nova, no sé com sona, però es diu Animal. Ostres. La firma Cat's Eye.

0: Ei, sona molt bé, no? Doncs és una de les novetats de RAC 105, que segurament ens anirem també familiaritzant amb ella i l'anirem coneixent. Qui ja coneixem de fa molt temps és la Mònica Usart. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
3: Hola, Mònica.
1: Hola, Mònica.
0: Temporada 80, no, ja, aquí a la casa,
1: sí,
0: Mònica Usart.
1: Sí,
4: més o menys. Donaré records al senyor, al conde de Godó, que som un bons amics de fa molts anys.
1: Ah, sí, no el veig mai,
4: No li donis. Doncs.
2: Entra més d'hora que nosaltres.
0: No és prou important la Mònica Usart, tot i que per nosaltres ho ets tot.
1: Gràcies.
0: Alguna sensació nova de l'inici d'aquesta temporada? Quantes en portes aquí a la casa?
1: Aquest estudi és nou. Sí, no, cap sensació nova.
0: No.
1: Molt
0: bé. Quants anys portes fent el temps aquí a RAC?
1: 16.
0: Oh. 16 temporades.
3: Déu-n'hi-do. Va començar el 3-24.
1: És veritat.
3: Me'n recordo, vas fer la prova. Sí. No la vas fer molt bé.
1: No, és veritat, la prova no la vaig fer molt bé, però m'han agafat tot i això.
0: Jo crec que
2: imagina't el nivell.
0: L'objectiu seria arribar, com a mínim, a la majoria d'edat, no entenc?
1: Mònica? Sí, home, el 18 estaria bé. Perfecte. Sí. T'aguanto.
0: Molt bé. Algun titular del teu estiu, així molt ràpid?
1: Dormir, i platja i piscina.
2: Està a Menorca,
1: sí,
2: la Mònica.
1: A Menorca. Platja i piscina. Sí, i molta platja, que a mi em costa molt entrar a l'aigua, perquè sempre la trobo freda. I aquest any,
0: què fas, com
1: no,
0: les tietes, que entres a poc a poc?
1: Aquest any no. Aquest any ha sigut el primer any a la vida que entres, sí, corrent a l'aigua.
2: I tant, està vigilant. Sí.
0: Biquini o banyador, tu, Mònica?
1: Biquini.
0: Oh. Biquini.
1: Sí.
5: Jo també.
1: Sí.
0: He llegit un titular que es veu que ha caigut en picat el topless. No sé si ho heu detectat.
2: Ah, sí?
0: Aquest estiu.
2: És veritat. Ho guarden, en el Neso lo pendiente de eso,
0: no, he llegit un titular.
2: Sí, sí.
0: No, però que
2: has fet
0: que
2: un excel·lent, Andarra?
0: No, que la gent té por d'ensenyar els seus pits perquè no els gravin i els pugin a les xarxes socials.
2: Ui, això està fatal.
6: És horrible.
0: Bé, va, canviant de tema, Mònica, com pinta, sí, el temps aquesta setmana? Avui dilluns, va.
1: Caloreta. De moment, amb temperatures que es mantenen a la banda alta, un parell, 3 de graus per sobre de la mitjana, i pujaran més a finals de setmana. A partir de dimecres, de fet, podrien pujar aquestes temperatures. I amb poca pluja. Tot i això, avui sí que hem començat el dia amb alguns ruixats sobre el mar, davant de la Costa Daurada, que tocaven a primera hora, a punts del Montsell i el Baix Ebre.
2: No importa ningú.
1: I després, durant el matí, s'imposarà el sol a tot arreu. I a la tarda, algun xàfec al Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. I la resta de setmana d'aigua se'n veu poca, demà algun ruixat aïllat també al Pirineu i al Prepirineu, però després dimecres, dijous, divendres no es veu aigua, per tant, de moment, setmana tranquil·la i amb calor. I ara mateix, entre 22 i 25 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 17 a Lleida i 16 a Girona.
0: Quan s'acaba l'estiu astronòmic? El meteorològic, entenc que...
1: El meteorològic demà,
0: sí,
1: i bueno, avui, que avui és dia 31, sí, i l'astronòmic el 23 de setembre, és el dia que comencem a la tardor.
7: Sí, senyora.
1: Sí.
0: Gràcies, Mònica.
1: Adéu.
0: Va, tenim aquí, entrant a l'estudi, la Bàrbara Padilla.
2: Home.
0: Les
2: Home.
0: Notícies bàrbares. Vinga, actualització dels titulars més destacats de la jornada. Bon dia, Bàrbara.
8: Bon dia.
0: Endavant quan vulguis.
8: Doncs que el govern intenta evitar la vaga de professors del primer dia de curs, el proper dimarts 8 de setembre. I ho fa amb mesures com, per exemple, 500 noves aules d'acollida o un reforç de més de 1.000 professors. De moment, els sindicats mantenen les aturades per dimarts de la setmana que ve. Més temes a Ceuta, nova nit de protestes. Un dia més, els manifestants han increpat els migrants. Dijous, recordem-ho, Pedro Sánchez compareix al Congrés per informar de la crisi a Ceuta. Als Estats Units, Nicolás Maduro ha compartit les primeres imatges des de la presó de Nova York.
0: Sí, que no sembla que estigui a la presó. Sí. Està la foto a l'avantguàrdia, sembla que estigui de vacances.
8: Sí,
0: no,
8: però
0: sé,
8: va de gris,
0: està,
8: eh?
0: Està amb un somriure.
8: Sí,
0: no,
8: sí, sí.
0: Amb el símbol de victòria.
8: De victòria.
0: No sé què ha guanyat, si ha guanyat una partida al partit allà a la presó o què.
8: Però... Sí, perquè hi surt somrient i en un missatge a xarxes, a més, diu que es manté ferm a l'espera del judici, previst, recordem-ho, pel juny de l'any que ve.
2: Ui. Ja li han robat el petroli, sí, mentrestant, eh?
8: Sí, sí, sí.
0: Sí, això és veritat. Sí, sí. Recordem que l'última dessuadora de l'última foto de Maduro es va esgotar.
2: Sí.
0: No sé si tenim detalls d'aquest xandall. Si t'agrada, Bàrbara, si el veus bé.
8: És lletgíssim, no m'agrada, sí, no, gens.
2: I el, sí, xandall?
0: Alguna cosa més, Padilla?
8: Doncs sí, en plan internacional, a l'Himàlaia, la riuada ja ha deixat més de 800 morts perquè s'ha reduït el risc també d'una nova allau. Segons l'últim balanç, hi ha més de 3.000 desapareguts. El Nepal diu que ja ha contactat amb els 3 espanyols que no se sabien on eren, però al Tibet mantenen un espanyol entre els desapareguts.
0: Gràcies, Bàrbara.
8: Fins ara.
0: De seguida, Sergi Ferrer, parlant de què?
2: D'una guerra que s'ha acabat d'esclatar a Catalunya i que ens afectarà a tots, Ernest.
3: No puc.
0: Una altra guerra.
2: Una altra guerra.
0: Estic cridant la notícia per començar la temporada.
5: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: El 4 de novembre vindrà a Barcelona en un concert del Mr. Worldwide per cantar cançons com aquesta que es diu Fireball. Passa un minut de 8:45. Sergi Ferrer, tot teu. De què ens parles ara?
1: Bé, una certa preocupació. Ara mateix és la que us trasllado perquè hi ha una guerra concretament a Calafell.
2: Ostres, no! Ai,
3: què ha passat?
1: Estem parlant de que els veïns de Masmel, és un barri d'allà, s'estan barallant.
0: Volen que sigui més dolç el bar, no? Masmel, no?
1: No, tant de bo fos això.
3: Molt bon.
1: Tant de bo fos això. Es veu que s'estan tot el dia barallant amb uns jugadors de petanca.
2: Ostres.
1: Estiu es coneix ja com la guerra de la petanca i fins i tot han enviat periodistes a cobrir-ho.
4: Continua la llamada guerra de la petanca aquí en Calafell, que sigue dando de qué hablar. Los vecinos continúan con estos carteles pidiendo una solución al ayuntamiento porque se quejan de los ruidos de la tarde que no les dejan descansar. Los jugadores indican que ellos podrían jugar en cualquier sitio, que depende del ayuntamiento cambiar las pistas, pero de momento seguirán jugando aquí.
1: El tema és que us heu d'imaginar un bloc d'aquests, un edifici típic català, amb tot de cartells que posa petanca no i fora petanca.
2: Ostres!
0: Però, hòstia, sí que fan soroll les pilotes o són els jugadors de petanca els que
1: bueno,
0: van cridant?
1: S'insulten, a vegades.
2: Sí, home, us foten bolassos al cap.
5: La qüestió és que... Igual se está metiendo con petrancas, que és l'altra hormiga de
2: l'hormiga. Carlo!
0: Com has dit que es diu al barri de Calafell?
1: Masmel.
0: M'hi deixes connectar un moment? Ara l'Alan i el Xavi faran d'avis jugant a petanca.
1: Per veure si... Ah, ja trencat la quarta paret.
6: Per què ho dius?
0: No, per veure si realment és tan molest, no? Jo em vull posar en la pell d'un veí que té el balcó davant d'aquest parc on es juga.
7: Oh, bon dia, què tal? Bon dia. Què tal, Jacinto, com estàs?
8: Va, tira ja, Sirici, tira ja.
7: Va, anem a fer, el boliche ja, el tenim a prop, Mira. Bueno, no te l'he fotut, te l'he cardat, aquesta,
1: Clinc. Jo sóc la bola, vale? Clinc.
7: Quina merda d'efecte de so, clinc.
8: Espera, que tiro jo,
7: A veure, va, supera-la, aquesta. Ai. Bueno, no t'ha anat molt bé.
8: Bueno,
0: ja està. Tornem la connexió a l'estudi, sisplau. Sí.
7: Ha valgut la pena fer aquest cas.
1: Jo puc garantir-vos a casa que no ha sigut idea meva. Això que acaba de passar.
0: Sí que ha sigut meva, però també m'esperava que l'execució fos una mica millor.
1: Un autèntic desastre. El tema és que el 2023 van posar-los-hi les pistes. L'edifici estava abans de les pistes i aquesta gent fa anys que no pot fer la migdiada. Llavors, ara mateix, és l'Ajuntament que ha de decidir si mou els iaios o mou l'edifici, mou la petanca o els mata
0: que
1: tots.
0: Que ho fotin al polígon.
2: Aquí està el tema, qui és dels de fora? Aquí, els que juguen a petanca o els que estan a l'edifici?
1: No, l'edifici estava abans que la petanca, però la petanca la va moure l'Ajuntament perquè va voler, va dir aquí, mira, saps què quedarà bé en aquest balcó? Que queda bé una pista de petanca.
0: Fem una cosa, mentre no hi hagi resolució, nosaltres anirem tirant endavant amb el programa i, Sergi, quedes encarregat de seguir atentament aquesta notícia.
1: Vale, vaig a subscriure a Twitter.
0: Passant 4 minuts de 8:45, tornem de seguida en aquesta 6a temporada. Primer dia, al Matina Codinada, tornem.
7: Mira el boliche, mira, l'he tocat.
8: El boliche.
7: Victòria.
9: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. RAC 105 Barcelona. Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
10: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
11: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Ei, sí, però...
3: Les nostres veus ja les coneixes.
6: Vols dir, Ernest?
13: Sí, home, jo diria que sí.
6: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
14: Ah, que encara no ens segueixes.
15: @RAC105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
16: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
17: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
18: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
15: I tot això amb un sol clic. @RAC105. Segueix-nos a Instagram.
19: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Seguim al matí de Codina, 7:36. Moment de fer una radiografia a la xarxa viària per saber si hi ha embussos. Com està el trànsit? Ferran Aràtica, bon dia.
20: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns destacant que fa una estona tenim un accident a la AP7 en direcció Barcelona a l'altura de Borrassà, que fins ara tallava la sortida número 4 i encara provoca un quilòmetre de retencions. També tenim un vehicle avariat, en aquest cas, al voral de la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona, que provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també cap a Barcelona tenim congestió habitual ja a les dues rondes, sobretot en direcció Llobregat. Retencions a la B20 des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron i a la B10, a la Ronda Litoral també, des del Fòrum fins la Barceloneta. De moment, això seria tot des... Bon dia.
0: Bon dia. S'ha tallat, no sé qui...
2: Ai, susto.
0: Ferran, tornes avui també de vacances tu o no?
20: Ah, això mateix, avui és el primer dia.
0: Com a la reentré? Molta depressió o no?
20: Bueno, una mica, és més aixecarmadora, jo crec, però bueno.
0: Bueno, ens hi acostumarem ràpid. Un petonet a tu. Exacte. I a tots els oients que ens torneu a sintonitzar després de les vacances. Bona reentré.
21: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Perfecte, aquí el tens.
21: Ja?
22: Ja.
21: Sí?
22: És així?
21: De debò?
22: I tant, de debò.
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
25: Eh, tu!
24: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina. El programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic.
26: Cada matí a RAC 105.
24: I el segon tercera.

0: icona de l'exotisme exòtic colombià número 1. Hòstia, m'hem fotut un lío.
1: L'exotisme exòtic, Ernest.
2: Que xolo, no?
1: Sí que ha de ser exòtic.
0: Sí. No, que és veritat que té una energia molt exòtica. La Shakira des de Colòmbia, aquesta cançó que forma part de la pel·lícula Zootrópolis 2 i que segurament la cantarà en algun dels 80.000 concerts que faran en l'epicentre de la seva gira europea, que el 18 de setembre començarà a Madrid. De moment són 12 dates, però Live Nation, que és la promotora, ha dit que si se n'ha de fer alguna més, es farà.
3: Per tant,
0: més de 12 concerts en aquest estadi efímer que s'aixeca al sud de Madrid. 3 minuts i 3 quarts de 8 del matí. Aquí al matí, avui estem d'operació tornada, de reentrer. S'ha acabat la bona vida, però ha començat la que encara és millor, que és per mi presentar el matí a Codina i explicar-vos que la tornada a la rutina pot ser més positiva amb Jardiland.
1: Epa!
0: Celebra els 12 dies per gaudir de la tornada amb una selecció de plantes per tots els gustos i ofertes especials per la cura dels teus animals de companyia, Albert. Els teus peluts.
4: Home, i tant. Sí, senyor, m'encanta Jardiland, perquè al final les plantes no deixen de ser els vius. Jo els hi parlo. Els hi canto, fins
0: perfecte.
4: I tot.
0: Després ho expliques, descobreixo.
1: T'havíem hores, ara, parlant d'això.
5: La veritat.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Dels Països Baixos i ho van fer amb 96 treballadors. Van agafar 96 persones holandeses que s'anaven de vacances i els van seguir durant 7 setmanes.
3: Mira que els holandesos, també et dic, quan els veus de vacances els veus molt bé perquè hi ha gent que toca calés.
4: Molt,
3: no?
4: Perquè fugen d'allà, home.
5: Els van preguntar... Muchas veces en el camping.
6: Sí, senyor Ronald, com estàs?
2: Tu lo sabes, no?
3: Ronald holandès.
2: Home!
6: Com està la família? Com està la
5: senyora? Estan bien en el camping, os he dejado.
2: Et van fer tu aquest estudi? Et van seguir durant 7 setmanes?
5: No, me hubiera hecho a ilusión porque 96 personas es un número que no es...
2: Claro.
5: No és un número redonda.
2: No.
3: Escolta, dius que has deixat la família al càmping, Ronald?
7: Jo prefereixo que es digui Ronan, m'agrada més.
2: Ronan.
3: A quin càmping els tens?
5: Estic en el càmping Ballena Triste.
2: Ballena Triste?
5: Està aquí en,
2: sí, qual és?
5: Està aquí en Vila de Cans.
6: Sí, també s'ha levantat aquest avi ja des de fa un temps.
5: Ah, no? Sí. Ah.
6: Què tal?
5: Muy bien.
3: Va, seguim amb l'estudi, Marc. Treu-me d'aquí, va.
2: Sí, res, van seguir aquests holandesos i els van preguntar com es trobaven durant dues setmanes abans de marxar vacances, durant les vacances i fins a quatre setmanes després de tornar. I això van anar mesurant diferents aspectes del benestar de totes aquestes persones. I durant les vacances van veure que milloraven moltes coses, com l'estat d'ànim, l'energia, no? Quan esteu de vacances no us sentiu que teniu menys tensió, esteu més tranquils, no? I fins i tot, molt interessant, la manera de percebre la teva salut. Ernest, que tu i jo com a hipocondríacs, no? A mi m'ha passat que aquest estiu...
3: Jo trobo pitjor per vacances. Sempre.
2: Ah, sí? Jo al revés. Jo aquest estiu he sentit que no em passava res dolent, saps?
7: Home, claro.
2: I jo crec que és perquè et relaxes, no?
3: Jo estic
2: no?
3: acostumat a dormir dues hores al dia. Llavors, si en dormo vuit, el meu cos està trasbalsat.
4: I algo passa.
3: Està en aixec.
2: I quan van tornar a treballar, doncs van veure que durant aquesta primera setmana, en general, ja van tornar tots aquests nivells alts d'estrès, d'ansietat i aquestes coses
3: per
2: que ens tindran aquests dies.
3: Avui tots són flors i violes perquè hi ha una mica aquella il·lusió, no? I encara arrosseguem aquest esperit de bon rotllo de les vacances, però de cara a dilluns que ve tot això ja serà un funeral.
2: Sí, ja tornarem,
3: doncs,
2: tornarem a estar malament.
3: Gràcies per aquesta teràpia de xoc i aquest bany d'actualitat.
2: És anticipar-ho.
3: I de realitat. 7:45, gràcies, Puga.
8: Ara estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
3: Hem decidit mantenir la secció una mica també perquè sabem que és de les més populars del programa.
7: Sí, la millor,
3: té
7: la
3: molts
7: millor.
3: Fans, la gent m'ho diu a mi, que és un dels moments en què pugen el volum
7: de
3: la ràdio.
7: Sí, senyor. Quina emoció tornar a començar temporada amb la cançó Boomer. Aquest moment del matí on viatgem en el temps per posar-nos la pell de gallina. I avui fa 6 dies que ens va deixar la gran Dolly Parton, un artista que
3: molt content,
7: ens va regalar, no perquè la cançó és bona, una obra d'art que va remesclar Kevin McKay més tard, la cançó que li posava nom al seu disc icònic. Dolly Parton, comencem la cançó boomer de la temporada amb

0: retorn musical, quin paisatge melòdic que tenim aquí a RAC 105, una de les veus més privilegiades i una de les imprescindibles de la nostra programació, aquesta cançó del bo del Teddy Swims, Mr. Know-It-All, aquell que ho sap tot, com el Sergi Ferrer, que és el Mr. Sagrau Todo, també. De fet, una de les tasques que té és seguir de ben a prop l'actualitat, i cada dilluns ens porta les notícies errònies al desinformatiu, en aquest cas amb les notícies més destacades d'aquest estiu. Rodolí, vinga.
1: Oh, ya está.
2: Gracias, nunca. Todo el verano viendo hasta ahora.
3: Un senyor hipocondríac que ha quedat sec per mirar directament al cel durant l'eclipsi de lluna.
4: Oh!
3: Em fan mal els ulls, ha dit. Clar, era la lluna. Joan Laporta confessa que es va equivocar i que volia fer un acte d'exaltació de l'empanada al Camp Nou i no a l'estelada.
4: Pobret.
5: Molt bona.
3: Llibertat de digestió, va dir el president.
5: Llibertat de digestió.
3: I la Federació de Futbol demana als presidents del Barça i de l'Atlètic que resolguin el cas de Julián Álvarez amb una batalla de farmear aura.
4: No!
5: Oh, oh, oh.
3: 6-7, ha dit. I els Mossos disparen un home per afirmar que necessita vacances de les vacances.
6: Ostres, no.
3: Ara sí que pots descansar, col·lega.
0: Hòstia, ho trobo un mètode molt directe.
3: I una caca a la piscina municipal d'Amposta endarrereix les obres de la Ronda de Dalt. Oh, oh, oh. És una caca molt gran.
0: Home, tremendo tronyot, de 150 quilòmetres com a mínim.
3: Clar, jo no sóc enginyer, deu ser que és un tema de seguretat.
0: Amb les barreges que he fet jo gastronòmicament aquest estiu, el protagonista de la notícia podria ser tranquil·lament jo.
3: Valen! Endarrereix les obres del Camp Nou, no?
5: És desagradable, todo.
6: Asco.
3: Molt bé, he estat 15 dies a la Toscana i molta calor. Afirma un locutor de ràdio per 17a vegada els seus companys de feina.
6: Ai, sí.
7: Au, tio.
3: No em pregunteu més, sisplau.
0: Sí, mira, això de preguntar-nos les vacances, deixem-ho córrer. Si jo et vull explicar alguna cosa, ja trauré el
6: tema.
3: I el gremi del llibreter recorda que els llibres, després de penjar la foto a Instagram, també s'han de llegir. Ets Xavi Cazorla, diu el gremi del llibreter.
5: Asco, ataques personales.
6: Eso, que
3: i 2 milions de nens acaben de recordar ara mateix, mentre parlo, que no han fet ni una sola pàgina dels deures d'estiu i comencen ja a fer càlculs per saber quantes han de fer cada dia per arribar. No, mama, si faig 37 pàgines avui, no et dona temps.
0: Que bonic és l'art de procrastinar. Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies, guapo.
3: De res.
0: Una pausa i tornem. Avui hi haurà tantes primeres vegades de tot plegat.
3: Ai,
0: fa una il·lusió, de veritat.
6: Lo que no era la primera gràcia de reírse contigo, Canoso.
8: Matina Codina. Només a RAC 105.
9: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs. I per tu, que encara no has fet el pas. Gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
8: El so de RAC 105.
13: RAC 105.
8: Evoluciona.
14: Què?
8: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
14: Més moderna.
8: Més potent.
14: Més potent.
8: I amb tres noves notes.
15: Però què locura és esta?
8: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
14: Renovat.
8: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai. Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
16: Ja comença a fer-se clar.

0: el d'ahir va ser una mica dramàtic aquest diumenge, no? Perquè era el dia previ a tornar a estar aquí amb els nervis, com si fóssim nens petits amb sabates noves o en el primer dia d'escola. De fet, comença avui nou curs escolar i encara hi ha cançons que mantenen la seva estela a la nostra programació, com és el cas d'aquesta dels Catarres, que es diu Diumenge sense drama. Uns Catarres que estan de gira i nosaltres que estem de tornada, operació tornada, reentré, s'ha acabat la bona vida i en ve una de millor, que és acompanyar-vos cada matí aquí, eh? Home, què tal, Joan? Què tal, Maria? Què tal, Antònia?
1: Hola!
0: No, a veure, estic fent una espècie de performació del que saludar hipotèticament de forma fantasiosa alguns oients que ens poden estar escoltant aquesta hora.
2: Clar, ens ho havíem cregut.
3: Hola, Manel.
4: Bé, hola, Sílvia.
0: Sí, no direm tots els noms tampoc.
3: Hola, Carles.
0: Del Santoral. En qualsevol cas, és una il·lusió enorme, immensa, començar la temporada número 6. De veritat que creiem del cert que no ens renovarien, però vaja, ho han fet i mantindrem el nostre to, la nostra alegria, la nostra il·lusió. Fem una feina que és magnífica, que és acompanyar centenars de milers de persones cada dia en el so del despertador, esperant que els vostres matins siguin molt millors del que serien si no hi fóssim aquí. I som uns quants. Bé, temporada número 6, moltes alegries que venen, però de moment seguirem, com fèiem sempre, saludant a cadascun dels integrants del programa. Xavi Cazorla, molt bon dia.
5: Hola!
0: I ben tornat, guapo!
3: Hola, Xavi!
0: Què has ensenyat a les teves filles, no sé si aquest estiu, en les últimes hores? Explica'm.
2: Que mentre visquin aquesta la meva casa, queda prohibit fer batalles d'aura d'aquestes.
5: Molt bé.
2: Fa dies que veig a les xarxes això de les batalles d'aura o batalles de farmejar aura.
0: Quina collonada.
2: Que són una mena d'enfrontaments que fan així els nanos, els adolescents, que guapíssima. Principalment el que volen és acumular aura, que tampoc saps què és acumular aura, doncs és acumular com una mena d'energia que té cada persona. Jo espero i desitjo que us hagin aparegut aquests vídeos a les xarxes perquè pugueu veure com els nanos s'enfronten entre ells fent moviments de TikTok. Sí. Moviments, en principi, són tots innocents, eh? Només ballen, fan el 6-7, fan balls, fan tonteries...
0: Mentre no facin mal a ningú, no? Diria la meva àvia.
2: En principi, no. En principi, mentre fan això, no s'estan drogant.
0: Però estem, jo crec que estem al límit de l'extinció, ara sí. A mi m'ha semblat apocalíptic. En lloc de divertit, em sembla penós una mica, però insisteixo, mentre no facin mal a ningú, no?
2: Sí, en principi, si fan cosa una sola batalla d'aquestes, estan avisades, queden fora del testament.
0: Perfecte.
2: De per mira.
0: Sergi Ferrer, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: I ben tornat.
6: Gràcies, Ernest.
0: Estàs bé, fas bona cara.
6: Sí, jo també he sorprès de que ens hagin renovat a tots i a mi concretament. O sigui que cada dia és una petita victòria.
0: Què seria el Matina Codina sense els teus crits de bon matí?
2: Joder, ja.
0: De moment, qui vols dedicar el programa?
6: Doncs a tota la gent de Sòria, Ernest.
2: Tota?
6: Ah?
0: De Sòria.
6: De Sòria. I diràs, aquesta música, Sergi, t'has tornat a equivocar? Doncs no. Es veu que Sòria, segons un estudi de Telepizza, s'ha convertit en el paradís pels amants de la pizza amb pinya.
5: No!
2: Ostres!
0: Quines ganes de destacar, també.
6: Es veu que aquest estudi han anat preguntant a totes les pizzeries quina és la més demandada. Es veu que a Sòria hi ha un pic inesperat. Deu ser que hi ha alguna cosa allà, un polígon que està tirant aire des de fa temps i no ho han sabut detectar temps, però la gent allà està consumint pizza amb pinya. Oh. No només això, sinó que estan innovant amb la recepta. Fan pizza amb pinya i altres coses com per incorporar-ho a la recepta. Des d'aquí, només un petit missatge de, diguem, de... Com es diu? De quan estàs de bon rotllo.
0: D'empatia. D'empatia.
6: Sí, hi ha molts dies de vacances. Si heu de passar per Sòria, no hi pareu. I si us agrada la pizza amb pinya, que sapigueu que no només no us respecto, sinó que espero que us retirin el dret a votar i la nacionalitat.
0: Potser estan a dieta o són molt fans de combinar el que és el dolç amb el salat, que jo sóc un d'aquests...
7: Bon dia a tots. Al final, escolta, jo no estic en contra ni de la pizza ni de la pinya, però sí que els dos ingredients junts. Passa el mateix amb el meló amb pernil.
6: Sí, senyor.
7: Hòstia, perdona, el meló m'encanta i el pernil també, però ara no els mesclis perquè...
3: No té cap sentit.
6: O la gent que fa sopa de síndria. No, la síndria és un...
2: Sopa de síndria no fa ningú, sopa de síndria.
6: Sí, una amiga ho va fer un dia i vaig haver de fer veure que m'agradava.
2: Què dius? Posa fideus a la sopa de síndria.
6: Que no ho vaig menjar.
0: Bé, deixarem aquest debat per més tard perquè el programa dura fins a les 11 i hi haurà temps de sobres. Marpuga, bon dia, bonica.
2: Home, la Marpuga!
0: Molta gent, que m'ha dit, renova la Marpuga, sí, home, sí. I contenta.
3: Home,
0: fas molt bona cara.
3: Sí?
0: Els teus ulls estan plens de joia.
3: D'il·lusió de veure-us, no?
0: I brillen com l'eclipsi abans
3: que
0: la lluna
3: es
0: posés
4: per davant. Te refieres?
0: A veure, va.
3: Guarros són tots.
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
3: Doncs mira, que avui no només fa anys el meu avi, que em fa 89 i des d'aquí el felicitem.
0: Home, com es diu?
3: Miquel.
0: Miquel
3: Izquierdo.
0: Sí, sí.
3: Sinó que també avui fa anys un dels homes de la meva vida, que és el protagonista d'aquesta pel·li. Sí. Avui el Richard Gere, que és una mica el crush de totes les dones, bueno, no? Fa 77 anys.
2: Era crush.
3: Era, no, és.
2: Ara és José Mayuste.
3: Jo va... No, és que ahir el Xavi Cazorla ens va enviar pel grup un paral·lelisme de Richard Gere i José Mayuste, que jo ja li vaig dir que per aquí no li passo, perquè no entenc on està la semblança,
0: jo
3: no,
0: crec, perdoneu,
3: entre els dos.
0: Que hem d'anar renovant els referents de l'atractiu i de la guapura masculina.
3: No,
0: perquè hi ha gent que porta 30 anys que dient que el més guapo és Brad Pitt, no? El tindrem allà, que se l'estaran menjant els cucs, i encara direm que és el més guapo, el Brad Pitt.
3: Però és que Richard Gere és superatractiu.
7: I perdona, totes aquestes que idolatreu el Richard Gere de Pretty Woman... Aquest senyor a Petri...
3: Perdona?
7: A Petri, no. A Pretty Woman, el que es dedicava era a pagar senyoretes.
3: Però mira, a Pretty Woman passa una cosa, i és que quan va sortir aquesta pel·li, encara a dia d'avui, totes les dones, això ho ha dit sempre la meva mare, i és cert, totes les dones que hem vist Pretty Woman hem volgut ser en algun moment senyoretes, per no dir l'altra paraula.
0: Perfecte.
3: Home!
0: Ha fet alguna altra pel·lícula, no? Però el Richard Gere, perquè sempre...
3: Sí, ha fet Novia de Fuga a Chicago, Oficial y Caballero, Hachiko, i des d'aquí, si ens està escoltant, que jo sé que és molt fan del programa, Happy Birthday, My Love.
2: Tothom ha volgut ser Hachiko, doncs, també.
0: Bé, un dels homes grans...
3: un perro.
0: Un dels homes grans que més li agrada a Marc Puga, avui fa anys. Aquest és el seu motiu per llevar-se.
3: Sí.
0: I aquesta temporada estrenem secció, aquesta hora del matí, al bloc de les 8, que és un acudit.
1: Sí, senyor.
0: No ens hem complicat gaire la vida.
1: Sí, senyor.
0: Li demanarem cada dia a l'Alan Lillo, bon dia, Alan.
1: Hola, bon dia, com estem?
0: Que triï un personatge del Matina Codina perquè expliqui un acudit.
1: Mira, com tots hem tornat una mica justos de diners, fins i tot alguns ja endeutats, perquè ens hem gastat més del que teníem.
0: Correcte.
1: Aquest agost.
0: Sí, senyor, estem paladíssims.
1: Sí, crec que l'acudit l'hauria d'explicar l'economista Gonzalo Bernardo.
2: Ah, home, molt bona.
1: Molt bona, gràcies. A bodas me convidas. La gent no té diners i ens hem de buscar les garrofes per cobrar una mica més.
6: Sí, al gras.
0: Bon dia, Gonzalo. Endavant bon amb l'acudit, va.
1: Això és un tio que per guanyar diners se planta al despatx del seu jefe el 31 d'agost i li diu...
0: A veure.
1: Disculpa, m'haurà de pujar el sou. I el jefe se'l mira i diu... Ah! Diu, per què? Diu, perquè tinc tres empreses que me van darrere. I el jefe diu... Ostres, no ho sabia. Quines són? I diu...
0: Quines són?
6: Què quines diu? Són? És el primer de l'any. El primer de la temporada.
3: Que comencem.
0: Silenci.
6: Quines són?
0: Què diu, Gonzalo? Va!
6: Serà així tot l'any.
3: Serà la secció més llarga.
0: Caigueu!
1: La de l'aigua, la del gas i la de la llum.
6: No que se'n recordava de la pregunta.
3: No entès res.
7: Quina merda d'acudit.
6: Però per què tenia son?
0: Però aquí per... Diu, hi ha moltes empreses... Ah, que em van al darrere.
1: Que em van al darrere.
0: Ah, vale.
6: Tu no pots
1: pensar, Gonzalo. Correcte, no m'empenyis. M'acaba de tocar el sentit. A veure si tocaré la cara.
5: Suerte que habéis hecho un stash para encontrar una sección. Ojoludo.
0: No serà bona idea, això, d'explicar un acudit cada dia.
3: Aviam, que dura.
0: Gràcies a tots i bona temporada, família. Operació tornada. S'ha acabat la bona vida i el Matina Codina arrenca.

0: la cançó ja té 20 anys i crec que ens va com anell al dit en un dia en què molta gent segurament necessita SOS perquè estàvem massa ben acostumats a no haver de fotre res. Un altre rodolí. Avui estic sembrat, nois? Es nota que he fet vacances.
1: Sí, tant que es nota.
0: Passen 11 minuts de les 8. Per cert, família, que aquest vespre, a les 23:59 i 59, es tanca el mercat de fitxatges a la Lliga de Futbol.
2: Ui, oh.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Hola. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Bon dia, Carles.
3: El mes de juliol, el Julián, un noi de 26 anys nascut a la població de Calchín, a l'Argentina, va sortir davant dels mitjans gràcies dient que volia marxar de l'Atlético de Madrid, que estava fart i no podia més amb tant feixisme.
0: Sens dubte.
3: Demanava, sisplau, que li facilitessin la sortida de l'equip del Cholo Simeone. Avui, però, gairebé 2 mesos després, ningú sap on és el Julián.
0: Home, quan suspens, Carles, té tot el sentit que estiguis aquí, perquè, sens dubte, és el serial de l'estiu, eh?
3: Tot comença el mes de juny i el Barça fa una oferta pel jugador, uns 100 milions d'euros.
4: Sí, senyor.
3: Una oferta alta, considerant que en aquell moment el Barça tenia a la caixa 100 milions d'euros amb 41 cèntims.
4: Ostres!
3: A l'Atlético van dir que no, que allò era una broma, que li paguessin 500 milions.
4: Una broma.
3: Després de tot un estiu de donar pel sac amb el tema, el jugador fa 5 dies que no s'entrena i fa dies que ningú sap res d'ell.
0: Està molt deprimit.
3: Com si se l'hagués empassat el terra. L'han esborrat del mapa o poder l'han segrestat.
4: No! Que misteri.
3: Qui pot haver fet desaparèixer el Julián? Els sospitosos són 3. El primer, el Cholo Simeone.
4: Sí.
3: Ja ha intentat matar el jugador d'avorriment durant 2 temporades. Això el fa ser sospitós, com també el fet que abans se li veia el cartró i ara té una mata de pèl considerable.
4: Sí, això és verdad.
1: Quina remuntada.
4: Soy pelopo.
3: La policia també segueix la pista de Miguel Ángel Gilmarín. El CEO de l'Atleti de Madrid és sospitós perquè té el cap com la Torre de Pisa, lleugerament inclinat, i és fill de Jesús Gil, un home molt gordo, feixista, que va ser a la presó i sortia a la tele un jacuzzi envoltat de noies en biquini.
5: Sí, senyor.
3: Per últim, els Mossos vigilen Enrique Cerezo, sospitós per haver intentat invisibilitzar el jugador en més d'una ocasió.
5: Claro.
6: Uno ya se cansa. Julián López es jugador del Atlético de Madrid.
7: ¿Cómo?
6: Julián López es jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará, que ya está bien de la historia del Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro?
8: Claro que sí, guapi.
3: Claríssim. Falten poques hores per tancar el mercat de fitxatges. Què passarà amb el jugador? Aconseguirà fitxar-lo el Barça després de reunir més calés gràcies als diners que ha cobrat última hora pel ratoncito Pérez d'una dent de Pau Cubarsí?
4: Oh.
3: De moment, Joan Laporta ha fitxat a Gabriel i a Jesús. 2 jugadors en un.
4: És un.
3: És una mica com quan vols demanar filet de vedella al restaurant i no en queda i et porten mandonguilles. Veurem com estan les mandonguilles al final.
0: Molt bé, doncs té mala pinta, no, Carles? Aquest fitxatge...
3: Sembla que no serà.
0: El desenllaç. Demà ho explicarem al Matina Codina, 8 i 14 minuts. Fem una pausa i tornem de seguida amb molt més. Bon dia, Catalunya.
9: Matina Codina. Només a RAC 105.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
12: Ara Lidl en format estalvi 950 grams de pita pollastre 5,59. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
13: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Abacus.
14: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
15: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
14: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
16: Verisure. Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack Crystal Box.
9: Matina Codina. Existe el número 2 y existe el número 1. Y la agenda al Matina Codina es... al número 2. Periodisme. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: seva gira d'estiu com a discjockey, he pogut tastar aquesta cançó i veure que encara està a ple rendiment, funcionant, tothom la canta a ple pulmó. És un dels hits de karaoke superestrella de l'Aitana, que pròximament també visitarà Barcelona en uns concerts que ja n'hi ha molts que esperen, doncs, amb certa impaciència i amb molta il·lusió. Com la il·lusió que tenim nosaltres per arrencar aquesta nova temporada de la sisena del matí, Codina, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos. Si heu desconnectat molt aquest estiu i ni tan sols heu obert el Twitter ni heu llegit cap diari, cap problema, perquè ara la Bàrbara Padilla, bon dia. Espera't. Ara sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bàrbara!
0: T'he estat a punt de dir, com ja et vaig dir una vegada, Bàrbara Parrilla.
1: Ai.
0: Suposo que has fet alguna barbacoa, no, aquest estiu?
1: Va veure, pel risc d'incendi no es podia gaire, però...
2: Toma,
0: a
2: tu cara.
0: A la terrassa, sí, no?
1: A la terrassa, sí.
0: Bueno, va.
2: L'has de fer molt malament.
0: Les notícies bàrbares. Un dels hits informatius de l'estiu la qüestió total marrón que hi ha a Ceuta. Arrenquem amb aquesta qüestió perquè continuen les tensions, Bàrbara, entre veïns i migrants a la ciutat autònoma.
1: Sí, centenars de veïns s'han enfrontat aquesta nit als migrants perquè se'n tornin al seu país. Continua així la tensió a la zona mentre el govern espanyol demana calma.
0: Ja està. No, bueno, sí. Vull dir que han sortit allà i han dit calma.
1: Sí.
2: I la gent ha dit, que susto, president.
3: Fixa't, ha estat un informatiu interpretatiu. Diu, demana calma, i de cop i volta en el programa s'ha fet la calma.
4: És veritat, Albert. Sí.
0: Molt bé, maco,
4: quines coses.
0: Atenció, el tema en dic que el tenim una mica oblidat, té novetats, i és que els Mossos posen el focus ara en la terapeuta de la família.
1: Sí, la policia se centra en la visita que va fer ella i una col·laboradora seva al mateix punt on va morir el fundador de Mango pocs dies abans dels fets. És una informació que avança avui La Vanguardia.
0: Quin gir de guió, no? Oh. Encara la protagonista, tot i que no se l'ha imputat encara, sí, la terapeuta de la família, podria ser... Perdoneu, no, sé que no s'ha de fer això en un informatiu.
2: Presumptament.
1: No.
0: Que ella estigués al darrere, que hagués orquestrat alguna qüestió d'aquest possible i presumpte crim.
1: Veurem. Ella sí. Sempre deia que... Bé, els hi feia teràpia, no? Havien de parlar, havien
2: d'anar
1: a la natura, exacte, calma. Veurem.
0: Ho seguirem. Una empresa dels Estats Units ha creat un medicament amb intel·ligència artificial que es veu que si el prenem, atenció, als que no us agrada fer esport, és com si haguéssim fet exercici.
2: Ah?
0: És bastant top. Sí.
3: I si has fet exercici i el prens, és com haver-ho fet dues vegades?
1: Clar. Sí,
2: ja estàs pensant,
1: seria això.
2: Ja? És que...
1: Doncs que sapigueu que el primer assaig clínic ha estat un èxit. El fàrmac et redueix la gana durant unes hores i per això els investigadors creuen que prendre aquesta píndola un cop al dia podria servir per tractar el sobrepès.
0: Per la gràcia serà top vendes, això.
5: Me'n fotré quatre cada dia. Penseu que sóc l'Usain Bolt.
0: Tu vigila, president, que ja hem vist aquest estiu que estàs una mica dèbil. Vam tenir un susto.
5: M'ho he passat bé.
0: I atenció amb això, acabarem amb la notícia curiosa. Es veu que no ens hem de sentir culpables si no fem res al cap de setmana.
1: Ah, sí? I a més...
0: A veure si aprenc la lliçó.
2: Ho sabia.
1: A veure, un estudi de la Universitat de Corea diu això, sí. I també diu que dormir més del compte dissabte i diumenge per recuperar les hores de son de la setmana, sí, millora la salut cardiovascular i redueix el risc d'hipertensió.
2: Toma, Estivill!
0: Llàstima que ja m'hagi separat de la meva ex, perquè la meva ex, el dissabte al matí, després de llevar-me jo cada dia durant tota la setmana a les 4 del matí, em deia a les 7 del matí, va, peu a terra, que hem d'aprofitar el dissabte, hem de pujar una muntanya.
2: Podries dir-li de tornar només per al primer fin de dir-li, ara què? I després deixar-la.
0: Bàrbara Padilla, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: T'esperem demà abans no torni al Pardo, que aquest encara està de vacances 15 dies, no?
1: Sí, ell s'ho pren amb calma.
0: Sí, ja que viuen bé, tu, eh?

0: Estem aquí al matí acudint amb una de les artistes més virals, la Sabrina Carpenter, i un espresso. Heu pres molt cafè aquesta hora del matí, no convenç?
1: El primer. Molt. Cada primer del dia.
0: A veure, un segon, eh? Oh. És que hi ha una cosa que és que l'Alan Lillo... Oh. No, expliquem sí. La veritat, aquí no hi ha...
2: Endavant.
3: Ves a saber on l'has enganxat, Alan.
1: Passau, Alan.
0: No m'ha posat aquí una cosa. És igual.
2: Aviam, jo tinc una teoria. Podria ser que el meu company Xavi Cazorla hagi...
1: No.
2: Sobreesborrat.
1: No.
0: El guió ara mateix no hi és.
1: Passau, calmo.
0: Farem una cosa. Posem una altra cançó, no passa res. Són coses del primer dia. Vull dir, l'arrencada tu no has vist mai. Una arrencada que sigui...
2: Què? Ja sé el que ha passat.
3: On està?
0: Doncs explica-ho.
1: M'ho ha posat al juliol.
2: Està al 1 de setembre.
4: El dia 1, jo l'acabo de trobar.
3: És bona.
4: Està el dia 1.
2: És que penso que és 1 de setembre. Avui, clar, com estem començant, dic que no es comença un 31. Es comença un dia 1.
3: Però... Saps que fa estona jo que ho tinc. Penso? Perquè al meu guió no tinc res del que tu has escrit i fa estona que penso aquest noi...
2: No ha fet res, no?
3: No ha fet res avui. Està improvisant molt bé.
2: Sí, demano disculpes, eh?
4: Ja el teniu.
0: Però com pot ser que estiguis tan empanat, tio? Tu només veus el calendari o què?
5: Sí. Està molt bé perquè que estiguem fent tot això en antena ja diu molt del que, de com anirà la temporada al Matina Codinatge.
1: I el tio acusant, eh? M'ha acusat també.
4: Ja.
1: Una rata.
4: T'ha culpat heavy.
2: És veritat.
0: Bé, seguim. Ara sí, va. 8:26. Avui és un dia molt important per molta gent, com dèiem, perquè és l'inici d'una nova temporada de feina després de les vacances, però també hem de dir que és un dia difícil en el que costa molt llevar-se i anar agafant el ritme, com s'acaba de comprovar amb aquest error a l'hora d'enganxar el guió a la pàgina correcta. Lillo. Aquesta va per tu.
2: Sí, gràcies.
0: Un dia difícil, com dèiem, per llevar-se. Per això hem volgut convidar un home capaç de motivar tot un país. Ell és Pep Guardiola.
1: Ostres!
0: I el tenim aquí amb nosaltres.
6: Sit down!
0: Molt bon dia, Pep.
6: Sit down, everybody.
1: No ens havíem aixecat, Pep.
6: Seieu tots. Escolteu-me. Listen to me. Avui és un dia fotut. Avui no és un dia qualsevol. És un matí que costa molt. Però no per això heu d'estar enfonsats.
4: Vale.
6: Aquí estic veient cares de decepció.
3: Sí, per culpa del Lillo.
6: Aquí estic veient gent destrossada que no ha dormit gens perquè encara aneu amb l'horari de vacances.
4: Sí.
6: Alguns foteu més ulleres que el Pedrerol.
1: Joder.
6: Però us diré una cosa, a l'equip i a tots els que sou a casa, tots. La vostra feina no és una feina qualsevol.
0: Sí, senyor.
6: És una feina que s'ha de fer amb passió.
3: Ara.
6: With passion. Jo em vaig separar de la meva dona.
0: És veritat.
6: My wife.
1: Sí, però no tornem.
6: My ex-wife.
1: Vale.
6: I me l'estimo. Unbelievable.
4: Unbelievable.
6: Però hem perdut la passió de passion.
7: I'm fucking divorced for the most beautiful woman in your planet. It's my wife. My ex-wife.
6: Ex-wife.
7: Unbelievable. But we lost the passion. For many reasons. We lost the passion.
6: We lost the passion.
7: Her? Yeah, absolutely. She loved me. Yeah.
0: I diu que, dius, Pep, que les coses s'han de fer amb passió, no?
6: We lost the passion. Where is the passion? A mi la meva dona m'agradava, però hòstia, era molt pesada, també t'ho dic.
3: Envali.
4: Que maco.
6: A quina hora vens, que si soparàs a casa, fa molt temps que no veiem el joc de cartes, hòstia, molt pesada, de veritat. Va un moment que preferia anar a dormir amb el Haaland abans que...
1: Joder.
3: Oh, el Haaland.
6: Però jo l'estimo, yes, absolutely. She loves me, yes. She loves you, yeah. But we lost the passion.
0: Hòstia, el Pep, estàs molt estrany.
6: I vosaltres com voleu treballar? Normal? Com sempre? O amb passió, amb passion?
0: Ara, passió.
1: Passion, passion,
3: jo no vull divorciar-me.
6: Aquest matí, Sergi, t'he vist barallant-te amb la màquina del cafè.
1: És veritat.
6: L'Alan queixant-se de l'aire condicionat.
1: Joder.
6: El Cazorla s'aguantava el cabol amb les dues mans de tant que li passava.
4: Jolín.
6: Where is the passion, guys? Where is the passion?
0: Està aquí, està aquí. Escolta, m'agrada molt, perquè és precisament un valor que jo volia transmetre a l'equip. Gràcies, Pep.
6: Gràcies. La passió, nois, ho és tot. I ara m'agradaria llegir un poema del gran Miquel Martí.
0: Però també va a la línia de la motivació o és un poema que llegeixes gratuïtament?
1: Vaya bajona.
6: No, va en la línia de la motivació.
3: Però fes-ho cridant, que si no serà molt avorrit.
0: No és el tio que trens... O sigui, la imatge de Miquel Martí Pol no és la imatge que necessita Catalunya per començar una nova temporada.
4: Doncs no.
1: Que maca.
6: Digueu-me quin prodigi fa la feina tan dolça i tan intensa alhora... Perdó. Vaig gravar l'àudio al zoo de Barcelona.
1: Hay un pato. Se ha disparado el pato, que es el magre, está muy bueno.
6: Ara hem perdut el fil. És igual, no rimarà, és igual.
0: Nois, deixem llegir el Pep, va.
6: I tan intensa l'hora. Pites, pites, pites. I a quin prat o quin núvol he d'adscriure el meu goig perquè em sé perdurable en les coses que em volten i sé que algú en el temps servirà el meu record.
1: Maco.
6: Moltes gràcies. A triomfar, Enric.
0: Em dic Ernest, em dic Ernest. Pep, gràcies per venir a motivar l'equip.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I per aquest moment
6: with passion, with passion.
0: De galimaties i de surrealisme radiofònic per mantenir el que és el to habitual d'aquest programa. Bona temporada a tots. Anem a escoltar música, va, que la necessitem.

0: cançó intensa, emotiva i d'aquelles que a vegades ens deixa doncs, mirant l'horitzó perdudament, reflexionant sobre la vida. Passant 3 minuts a 8:45, bon dia Catalunya, hem tornat als del matí a Codina en directe.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Programa que ja veieu que té poques novetats, eh? Inintel·ligible, com sempre, sempre amb atacs de riure, amb equivocacions, però autèntic i natural com l'aigua Viladrau. Tampoc canvia la meteoròloga, gràcies a Déu, perquè ens agrades molt, Mònica.
2: Clar, home, i tant.
3: Però, Mònica.
0: Bon dia, Mònica Usart.
4: Hola, què tal? Bon dia.
0: Hola. Ben aterrada. Sí. Tu ja fa dies però que voltes, per tant, el rodatge ja l'has fet, ja l'has fet.
4: Jo sí, la setmana passada més vaig començar dilluns passat amb aquelles pedregades i aquells aiguats que em vaig posar a lloc el primer dia ja.
0: Que ha sigut polèmica perquè es veu que no es van enviar alertes, no, del
4: sí,
0: mòbil.
4: Sí, les alertes al
0: que
4: mòbil.
0: El senyor que havia d'apretar el botó segurament estava a Calella de Palafrugell mirant les avenides.
4: No, és veritat, estaven ben concentrats però van decidir que no calia l'alerta en aquell moment. Jo crec que últimament ens estem fixant més en això que en els pronòstics. I a mi personalment ja em va bé.
5: És que si durant l'any a la que fa una mica de vent ens està esclatant el mòbil, que ens diuen que farà molt vent i després no passa res, quan després cau el que va caure l'altre dia, com a mínim és per analitzar-ho.
4: Truquem a Protecció Civil i que ens ho expliqui.
0: Yeah. Per cert, que el 12 d'agost també vas haver d'interrompre les teves vacances perquè vas anar a veure l'eclipsi a comarques tarragonines.
4: Exacte.
0: Va ser com s'esperava, no? Tot
4: home,
0: plegat,
4: sí, perquè no hi va haver núvols. Si hi ha núvols, llavors la cosa queda poc lluïda.
2: Quin dia
4: però...
0: No, ja va ser,
2: O tampoc van enviar l'SLR, tampoc.
4: No, no calia en aquest cas.
5: Va ser una merda l'eclipsi, perdona que et digui.
0: No et va agradar, Toni, l'eclipsi.
4: Toni, des d'on el vas veure?
5: Mira, dius que no hi ha núvols, hi havia uns núvols que no te'ls acabaves.
4: Llavors, per això va ser una merda, si estàs en un lloc serè, hauria sigut espectacular.
0: La meva mare el va haver de veure per TV3 perquè hi havia una enclusa d'una tempesta de no sé on.
4: Però mira la teva mare.
6: Al sofà.
0: Sant Miguel de Balanyà. La meva mare fa... 3 anys que no surt de casa.
4: Allà no era total. La gent no sé si no va acabar d'entendre que hi havia molta diferència entre el lloc on era total i on no ho era.
3: Sí que ho va entendre perquè ho veu dir des del febrer cada dia.
4: Doncs encara tinc gent que em diu que no el vaig avisar prou de que no seria total en la zona on estava.
0: El que va ser total, en el cas de la meva mare, va ser la decepció.
5: Ara.
4: Pobreta. Perquè ja no era un eclipsi total, per tant, no tenia l'efecte que va tenir el sud.
0: Perdona, diguem-ne que la corrent apocalíptica que apuntava cap a la pèrdua de la visió, si miraves ni que fos una fracció de segon al sol, també va fer que molta gent directament ja no el
4: també t'haig de dir que jo vaig veure molta gent que vaig pensar, sort que hem parlat tant del tema dels ulls, perquè hi havia gent que no va fer
6: potser
4: molt.
6: Sóc jo, però clar, jo mai m'havia posat unes ulleres d'aquestes de l'eclipsi, quan me les vaig posar vaig pensar, vaya xusta això, no? Home, no té cap gràcia que es vegi tot fos, que facin algú que es vegi una mica difuminat
4: però tu era perquè anessis mirant tota la progressió i quan l'eclipsi és total, que llavors no veus res amb les ulleres, és quan te'l pots treure, quan et pots treure les ulleres,
6: no vas tota l'estona.
0: Quan és el pròxim eclipsi?
4: Estic que puguem veure,
0: perquè n'hi va haver un de lluna també l'altre dia.
5: Eclipsis hi ha cada setmana.
2: Pot per avisar que...
4: Els de lluna són molt habituals. L'eclipsi total de sol aquí ja no el podràs veure perquè hauràs mort.
2: Hola!
4: T'ha matat! T'ha matat!
0: Perdoneu.
4: Ell i tots els que estan escoltant ara mateix aquestes hores.
0: Però que et dic que amb aquesta frase és totalment certa perquè ni que fos d'aquí 15 dies l'eclipsi, jo podria estar mort.
6: Amb el de lluna mateix.
4: Que tonto, que no, que em refereixo que estarà mort tothom.
0: Escolta,
2: avancem,
0: sisplau. Mira, a la reunió de temporada vam dir que aquest any serem més dinàmics, no ens enrotllarem tant. Ja no ho estem aplicant. Quin temps farà avui, Usart?
4: Doncs de moment comencem el dia amb alguns ruixats sobre el mar, han tocat algun punt de les Terres de l'Ebre, ara mateix ja no plou pràcticament enlloc i s'espera un matí de sol. Després a la tarda sí que es poden formar de nou alguns xàfecs, bàsicament en sectors de muntanya, Pirineu, Prepirineu, interior de Girona i nord de Barcelona. Les temperatures semblants a les d'ahir o un palet més baixes, entre els 30 i els 34 graus de màxima, i ara mateix entre 22 i 25 a Barcelona, 22 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona, 18 a Berga i 22 graus a Terrassa.
0: Gràcies, Mònica Usart. Fins després.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
8: Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
9: RAC 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència, híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà, ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid, la ciutat ja té un altre protagonista.
10: Mavisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
11: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
12: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
11: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
12: Esclar, i que...
13: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Mavisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
14: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Aquest és el so?
18: RAC 105.
17: La teva música.
19: Tina Codina.
20: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
18: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: part de les melodies més emblemàtiques i un dels sons més motivadors per arrencar aquesta sisena temporada del Matina Codina. David Guetta, que ha estat, sens dubte, un dels més aclamats aquest estiu a l'Illa Blanca a Eivissa, amb les seves actuacions en particular a l'Ushuaia i també a la discoteca Univers, on entrava el show pel mig del públic, envoltat de membres de la seguretat de la discoteca. Realment, un home que, malgrat estar arribant a la seixantena, encara està en plena forma, com també ho estem els del Matina Codina, i en concret ara l'Alan Lillo i la seva secció de tele, que també ha renovat aquesta nova temporada. Lillo,
1: sí, què?

0: el Madrid lo va a ganar todo. Acércate, acércate. Más.
1: ¿Más?
0: Un poquito más. Venga. Yo como culé os digo, estoy preocupado. Empezamos.
2: Es nervis.
3: Molt
2: culé,
3: ¿eh?
2: Como culé, diu. És que a vegades se li oblida.
3: Perdón, és que jo soy del Barça, ¿no? Sí. Llavors estic preocupat perquè veig el Madrid que acojona, ¿vale?
4: És veritat que el Madrid de Mourinho té la fama de tenir la flor al cul, no?, una mica, i que possiblement, doncs, per qüestions d'arbitratge o del mateix atzar de la competició, aquest home pot tenir molta sort.
5: Però no hi ha cap culer acollonit?
2: Ningú.
5: No, sobretot no. Després de les primeres dues jornades.
6: És lo que tenéis que decir vosotros para no reconocer que ahora mismo el líder es el Madrid, que es el equipo que más miedo da.
4: Jo crec que sí, que el que estic veient és que hi ha molta diferència entre el nivell de joc del Barça i el Madrid i la resta de clubs de la Lliga.
5: És
4: que té la pinta que aquest any hi haurà molts punts. I sí que el veig una mica forçat, perquè les audiències de moment al Pedrerol no l'estan acompanyant gaire en aquesta nova etapa a Mediaset. I crec que se t'ha menjat el personatge amb això de... Acércate más, acércate. Sí. Per què fas veure que és improvisat si això segurament va per aquí?
3: Bueno, porque me gusta cuando crear esa tensión, ¿no? Me están enfocando, primer plano, entonces digo... Un poquito más. Basta.
4: Sí, un dia et xocaràs amb la càmera, ja t'ho dic ara. A més, que sapigueu que per mi és optim. No, que per mi és una bona notícia que l'equip del Chiringuito cregui que el Madrid aquest any guanyarà tot, perquè ja sabem que els seus vaticinis sempre s'equivoquen, sempre són erronis. Va, anem a First Dates, que aquest estiu també ha estat en pantalla a Lillo.
5: Sí, i aquests sí que estan en plena forma, eh? I sobretot el seu departament de càsting, que va trobar un nano que, tot i el seu poc atractiu en general...
4: Diguem-ho clar, és més lleig que pagar el teu pare.
5: Sí, exacte.
2: El pare de l'Alan.
5: Joder, poc atractiu físic i intel·lectual, sobretot, eh? Assegurava, o assegura, haver tingut moltes relacions.
7: ¿Con cuántas? A ver, el cálculo exacto no lo sé. Pero, por decirte algo...
8: ¿No sabes con cuántas?
7: O sea, exacto no. Pero, yo creo que más de 100.
8: ¿Cómo?
7: Más de 100, creo.
8: Yo, la verdad, no me lo creo del todo.
7: En plan, no el mismo día, ¿eh? Ni a la vez, pero me refiero en...
8: ¿Más de 100?
7: Yo creo que sí.
9: Ha sido más. De hecho, he rebajado bastante.
4: Sí, home, sí.
9: Porque no quería... Mare, no quería pasarme.
4: Vaya flipat. Bé, acabem d'escoltar el proper protagonista de la nova entrega de la saga Caçafantasmes.
2: Sí.
4: Amb aquest fantasma.
5: Mare meva. Bueno,
4: acabem, Lillo.
5: Doncs mira, anem a Movistar Plus, perquè allà hi ha un periodista que li volia fer una pregunta a l'entrenador de l'Atlètic de Bilbao, Edin Teslik, i va decidir fer-li directament en anglès. Saps allò que dius? Em llenço.
2: Molt bé.
4: Amb l'anglès aquell que surt de l'escola, no? Bé per part del periodista.
5: Sí.
4: El que passa que el resultat és el que escoltarem ara.
5: Exacte, s'ha fet una mica viral això, atenció.
10: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today?
11: Trata de arrancarlo, por Dios.
10: How can the game you are static how?
12: Yeah, we are starting the game our way.
2: Ben salvat, eh?
4: Bé, s'ha de dir que aquesta entrevista va ser prèvia al partit de l'Atlètic contra el Celta. L'Atlètic a les dues primeres jornades no havia sumat ni un punt, i el periodista el que li volia preguntar, entenc jo, és com afronteu aquest partit després de les dues primeres derrotes, no? I més o menys la pregunta...
10: How do you... What can you play today?
5: Ai, es va posar nerviós, pobret.
2: Però llavors, Alan, com seria la resposta correcta, ja que destaques que el periodista ho ha fet malament? Com ho diries, tu?
8: Que dolent.
5: Tinc un amic que aquest estiu em va dir això que t'està fent el Sergi és molt lleig. Un dia parlarem bé.
4: L'assetjament radiofònic.
5: Sí.
2: Que truqui el teu amic i ens expliqui com
4: a veure, per llest, Sergi, per llest, com seria la pregunta?
2: Quina bona que faci.
4: No, la pregunta seria com afronteu el partit d'avui després dels mals resultats de la primera jornada.
2: Vinga, how do you face today's match attending the last result?
5: Attending no vol dir res.
2: Attending vol dir que m'escoltis.
6: Attending amb CH.
8: Attending de què? S'ha posat seriós i tot.
6: Sí, que sí, amb CH.
2: Mira, jo sóc tonto en pràcticament tots els camps de la ciència i la literatura
8: d'anglès.
2: Però l'anglès el parlo molt
4: bé. Sí, senyor. Escolta'm, un aplaudiment per Lillo i pel Sergi Ferrer i el seu nivell d'anglès.
2: Merci.
8: Very good. You are the best.
2: Grazie. També se parla italià.
10: How do you... What can you...

0: Búhos, Banda Neon i Mum DJ. Tres artistes que no han parat en tot l'estiu, eh? El ventilador.
1: Adéu, és el pitjor que et pot passar, que et robin el ventilador.
0: No, creus que no hi ha res pitjor que li pugui passar a una persona que li robin el ventilador a la vida, eh?
2: Home, si te'l roben dormint i és d'esquets de sostre i ve algú i l'està descollant mentre estàs dormint,
3: és
2: una feina.
4: És difícil no despertar-se, també. Sí.
1: Compte.
0: Canviant de tema, hem de parlar a aquesta hora d'una hipotètica història d'amor entre Karol G i Bruno Mars, que Marc Puga, bon dia.
3: Bon dia.
0: Han firmat aquesta cançó fantàstica, que ja és novetat a RAC 105 i que es diu Estil, i ara les males llengües de la crònica social diuen que hi podria haver algun afer, no?
3: Diuen, tenim tota la premsa
0: fan
3: del
0: molt,
3: cor...
0: Fan molt mala parella d'entrada, per mi.
3: Sí, no, enganxen gens.
0: Que jo a ella la veig molt cani, perdona, eh?
3: Sí. Deia que està tothom revolucionat perquè estem parlant d'un possible afer. Karol G aquest any ha tret l'àlbum No me arrepiento de sentir tanto. Clar, que aquí ja, no? Potser ella està dient alguna cosa, perquè els músics tenen això, no?, de dir cosetes amb les seves cançons.
0: Veus coses a tot arreu, també,
3: sí,
0: eh, bruixa?
3: Sí. I dins hi ha aquesta col·laboració amb Bruno Mars, que es diu Still, que és una balada, que estem escoltant, molt romàntica, de dues persones que tenen por de perdre's i, per tant, parlen d'un amor molt intens.
0: A ells no se'ls ha perdut res, tot el contrari, semblaria.
3: Tot el contrari.
0: Però
3: és veritat
0: que, clar, rodant, és a dir, en el cas que hagin gravat el mateix estudi, amb aquesta cançó tan, tan romàntica, tan mona, és fàcil que hi hagi es produeixi una mica de fregament, una mica de paquete con paquete. Exacto. I pechito con pechito.
3: Claro. Evidentment. I aquí
2: però si
3: comença...
2: és paquete con paquete, que la Karol G lleva sorpresa. No,
3: és un dir, Santiago. Aquí comença el morbo, perquè Karol G ha publicat unes fotos amb Bruno Mars on apareixen abraçats, on hi ha molta química, i en aquestes fotos es podria dir que podrien haver-se liat, tot i que són fotos per promocionar la cançó.
4: Quants condicionals.
3: Però, no, però perquè això no és tot, és que els fans s'han fixat molt i és allà on han dit ai, compte entre aquests dos. I clar, aleshores, Bruno Mars ha acabat de rematar el tema perquè ha publicat una frase que ha fet sonar les alarmes a tothom amb aquest estil i ha escrit una frase de copy a l'Instagram, que és aquesta frase sota la foto, per gent com l'Alan, que no sap què és, i diu, quan tot el que vols és pau, però t'estàs enamorant d'una llatina.
0: Epa.
3: Clar, com m'agrada en anglès, això.
5: Com m'agrada que sigui català, el Bruno Mars.
2: Ah, sí, és català?
5: Ha escrit en català.
3: No, ho ha escrit en català, però aquí ho hem traduït. I clar, els fans han dit, quina llatina, de quina llatina s'està enamorant? Hi ha gent que diu que és probablement promoció d'aquesta cançó, però s'han...
0: També podria ser de la cambrera d'un bar, perquè hi ha molts cambrers que són llatins, als bars.
3: Clar, però és casualitat que faci la cançó, que estiguin gravant això i que posi aquesta frase.
6: En tot cas,
3: no, és de trapella.
6: Bruno Mars haurà de comprar una escala per estar amb la Karol G, perquè me veig metre i mig.
3: Ah, sí?
0: Diries al revés si l'alt de la relació fos ell?
6: No ho diria.
0: Doncs això t'ha quedat un punt masclista.
4: Fa 1,65 el Bruno.
0: Bé, ja està, no hi ha res més, no, en aquesta notícia, eh?
3: Res, que els anirem seguint si es lien o no es lien. Jo us ho acabaré de confirmar.
0: Ens envies un es alert quan hi hagi novetats.
3: Vale.
0: Mentrestant, nosaltres fem via cap a les 9 del matí, al Matina Codina, número 1 d'aquesta temporada, número 6, en què tindrem grans hits de l'òrbita musical internacional, com aquest clàssic de Coldplay, Beyoncé. Bon dia!
5: Bon dia!

0: Cançó harmònica, sensiblona, fantàstica pel retrobament que s'està produint entre l'audiència i nosaltres avui, que és el dia de l'operació tornada, i de la fi de la bona vida. 2 minuts i les 9 del matí. Ara hem de fer una pausa, però quan tornem parlarem d'un dels grans temes després de les vacances d'estiu, que són els amors d'estiu. Mar Puga,
1: dona
0: algun detallet més i anem a la pública.
1: Us porto casos d'amigues meves que aquest estiu han viscut amors d'estiu. Segur que algú s'han identificat, identificada, perquè són aquelles històries que van de 0 a 100, no? I després de 100 a 0.
0: Has lligat molt, tu, aquest estiu, Mar Puga, o no?
1: Déu-n'hi-do, ha sigut un bon estiu.
0: Almenys que lligui algú, perquè pel que fa a mi, un dònut, un 0 per 3.
1: Però no parlarem del meu estiu, parlarem de l'estiu del meu entorn.
2: Exagerar, visca, carinyar.
0: De seguida, els amors d'estiu amb la Puga.
3: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Si vols ser la compra,
4: ve a Tanacarre. Dona combustible a la teva tornada acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 9 de setembre.
5: Bé, ja som a casa.
6: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
5: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
6: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
7: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si a aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Vine a la castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105. Emissora oficial.
3: El so de RAC 105. RAC 105. Evoluciona. RAC
13: 105. Què?
3: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
13: Més moderna.
3: Més potent.
13: Més potent.
3: I amb 3 noves notes.
14: Però què no esta!
3: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
13: Renovat.
3: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai. Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
15: Si et culta del matí de l'Eulé.
3: Posa el Matina Codina de RAC 105.
16: Amb l'Ernest Codina. Veus

0: Engeguem nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional d'Operació Tornada. Tornem a la feina, com segurament molts de vosaltres, amb aquesta cançó de Joan Dausà, la seva versió més festiva. Ja sabeu que hi ha el Joan Dausà més nyonyo, més romàntic, no? Més introspectiu. I després també hi ha el Joan Dausà més festiu, amb aquesta cançó que, sens dubte, li ha suposat fer l'agost. Julieta, t'has mullat la samarreta? Oh, papi, posa-la al disc.
1: Ara.
0: Ja sabeu que el Matina Codina som molt fans d'aquesta cançó i és per això que demà estrenarem una versió d'aquest hit del Joan Dausà parlant de la tornada del Matina Codina, però ara el que toca és parlar d'una qüestió que segur que tothom li sona, o l'ha viscut en algun moment de la seva vida, que són els clàssics amor d'estiu. Només faltaria que a sobre de la tristesa i la desilla d'haver tornat al curro t'hagin deixat ara, després de viure una història romàntica durant les vacances.
2: Mira, escolteu la cançó.
3: Vam ser un amor d'estiu que va de 0 a 100.
2: Això diu la cançó, un amor d'estiu que va de 0 a 100, però us ho avança RAC 105 Família. Són amors que al final van de 100 a 0, perquè tornes a la realitat i tota aquella màgia de com a Gris, com a la pel·lícula Gris, es trenca.
1: Ai, claro.
2: Sí.
0: O sigui, vius totes les etapes en 5 setmanes.
2: Sí, en un mes és com que no, t'enamores, tens l'amor de la teva vida, et vols casar, acaba l'estiu i tot això s'acaba. Per tant, aquest primer dia hem de dedicar sí o sí a aquest espai, a aquest tema tan important que ha sigut monotemàtic per les meves amigues i pel meu entorn aquest estiu, concretament. I per això us porto, en primer lloc, la història de la meva amiga Anna, perquè aquest estiu li ha passat això.
4: Bon dia, Matina Codina. Doncs jo us vull explicar el meu estiu perquè ha sigut de pel·lícula total. Ja a inicis de juliol vaig conèixer un noi francès i de seguida vam connectar i per mi va ser amor a primera vista. Ens vam estar veient tots els dies i ell, doncs, a la segona quinzena ja havia de marxar. I no va el xaval i deixa la seva feina per poder-se quedar tot l'agost amb mi.
0: Olé.
4: I ara, doncs, estem una mica que a veure com ens ho muntem per continuar-nos veient. Però, bueno, relacions a distància sabem que són difícils, però jo crec que s'aconseguirà.
0: Ho he entès bé o el tio ha buscat un curro per estar amb ella?
2: O sigui, el tio ha deixat el curro a França per venir a veure l'Anna a l'estartit. Clar, jo un dia estava a casa i les nenes em van dir vine a fer una copeta, mare, aquí al bar. Una copeta que per mi ja sabeu que és una tònica amb gel i llimona, no? Doncs vaig anar a fer la meva tònica i arribo i em trobo la meva amiga Anna amb un guiri al costat.
5: Amb el francès.
2: El qual no l'havia vist jo mai. I dic, què és aquest? Clar, jo no podia parlar amb ell perquè sabeu que jo els idiomes no. I els vaig veure allà de la mà, com és molt acaramelados.
0: És sexy el francès.
2: És sexy el francès, l'idioma. El nano Mino, jo li vaig dir, però aquest? Vols dir? I sí, estaven allà de la mà, tal, i em va dir...
0: El vas trobar lleig, tu.
2: Jo sí. I l'Anna em va dir, tia, que se'n va d'aquí dos dies tornar a França. És com un... No? Una...
0: Sí.
2: Pim, pam, pum. Re, vam anar a sopar aquella nit, tal, i jo, allà de la mà, allò que dius, mira com han connectat, no? Doncs la setmana següent va tornar, em va dir, tia, que torna el francès. I el francès ha estat tot l'estiu amb l'Anna, s'han enamorat.
0: Quin pronòstic fas tu? Creus que s'allargarà això o no?
2: Jo crec que no, jo crec que ara ell això vindrà aquí alguna vegada, l'Anna anirà a França potser, i abans de Nadal s'ha acabat la història, olé, segurament.
0: Ho anirem seguint, i no és
2: ho anirem seguint, sí, a veure si l'Anna i el francès triomfen.
0: Entenc però que han fet unes bones empotrades, no?
2: Això sí, molts coits i bon sexe, pel que se m'ha dit.
1: Els pares de l'Anna des d'aquí, una abraçada.
6: Seguro que l'he hecho un francés.
0: Bé, l'amor a primera vista de l'Anna, i ara parlem de la Berta, no?
2: Sí, perquè la Berta ha anat aquest estiu a un surf camp, sabeu aquestes coses de que vas a fer surf? I ha anat sola. Em va dir, Marc, me'n vaig una setmana a Cantàbria a fer surf i a veure guapos.
0: Ganes de patir, també.
2: I la Berta va anar a un surf camp i, evidentment, també es va enamorar.
7: Buah, aquest estiu m'he enamorat molt heavy. He estat a un surf camp durant una setmana i, clar, jo és com gran hermano i què ha passat? Pues que he conegut a un noi. Però, clar, aquest noi és de Madrid i jo soc de Barcelona. I no sé si és molt loco. Sí, començo a buscar feina allà a Madrid, però clar, és que hem fet match total.
1: Ostres!
0: Espanya en roba, m'agrada.
1: Ens està robant als catalans i catalanes.
2: És real, la Berta s'ha enamorat a Cantàbria.
5: Els surferos aquests van a saco.
2: Vols dir que és només sexe, o sigui, tu, creus?
0: No, però tu creus que és red flag pel simple fet que és surfero, tot.
5: Ah, exacte.
2: Home, no, allà van aprendre a fer surf. No
1: és, bien,
2: no és surfero.
0: Són una mica fanfarronets d'entrada els surferos i després que jo crec que tenen fama de promiscus, no? Perquè de la mateixa manera que s'ha... No?
2: Desconec el món surf.
8: Sempre estan bronzejats, sí. Són gent que és com molt guapa, fan ràbia.
1: Saben que són
0: guapes. A més, van de platja en platja i tenen una a cada platja.
5: De l'únic que no canvia és de la taula de surf. De la nòvia ja dic jo que dos dies.
8: Clar, perquè no, la tenen lligada al peu, no poden.
2: La Berta va tornar al surf camp dient m'he enamorat, sí? Vaig a buscar feina a Madrid. Per tant, probablement...
1: No, també un apunt, només si els agrada molt el surf, potser Madrid no seria la capital surfera.
2: Jo, absolutament.
1: Per què no ve el Maromo?
2: Jo crec que el noi ha de venir a viure a Barcelona. És que el nòvio té una professió que no és massa de... que no pot venir aquí, bé, perquè està allà instal·lat.
0: Aquest noi l'has trobat atractiu, però trobes que
2: és mono. Sí, mira, ahir vaig parlar amb ell per telèfon, es van trucar, i vaig dir, anem a fer un primer filtre de l'amiga que ens coneixem. Bé, molt simpàtic. Passa que, clar, està a Madrid. Si durarà, potser l'Anna no arriba a Nadal, la Berta jo crec que sí, però no arriba l'estiu que ve.
0: Aquí veig que tothom aquest estiu ha lligat menys jo,
2: No has lligat?
0: No massa.
2: I tampoc... No et preocupis, perquè a vegades l'amor d'estiu no triomfa, que és el que li ha passat al nostre amic i company, Aleix Manzano.
6: Home, veu, estic a una rave del Copenhagen. Bé, una rave que han organitzat una penya d'aquesta zona d'aquí que sembla supertop. I us vaig explicar una cosa impressionant, i és que a l'hora d'anar a la barra a demanar una cervesa, una bona birra, m'he trobat un noi super maco que m'ha demanat l'Instagram i he dit, ai, que he lligat. I li dic, oh, you are so beautiful. És a dir, tu ets molt guapo. I m'ha dit, ai, m'encantaria tenir el teu Instagram, tot això en anglès. En resum, que s'havia confós pensant que era una persona amiga seva i no volia lligar amb mi. No passa res, a vegades aquestes coses de l'amor d'estiu no són com a Gris, com la Cindy i el Jesse Zucco.
1: Ostres, Jesse Zucco. Denis.
8: Sí que tenia Zucco.
1: Jesse Zucco.
8: La Jesse Zucco.
2: Em va dir, ai, perdó, torno a fer l'àudio dient Denis Zucco. Dic, no, home, no, deixa-la així. Vaig demanar a l'Aleix, que fa molt que no ens veiem, que m'expliqui com li va l'estiu i que tal, si ha tingut algun amor. I aquesta és la història. Vull dir que no sempre, Ernest, a tothom li va bé.
9: Que
1: no, calla't.
2: És una pregunta.
0: Escolta'm, els que heu triomfat aquest estiu, esperem que pugueu tirar endavant les vostres històries, sempre que siguin perquè sigueu més feliços i no es tracti d'amors tòxics.
2: Ara ve el desamor, també, que ho sapigueu tots, que aquest amor d'estiu s'acaba.
0: Puga, i tu dius que has lligat molt, i hi ha alguna cosa que la puguem portar cap a la tardor i ja està, ho hem finiquitat tot.
2: No, ja està, tot finiquitat.
0: Gràcies, Mar.
2: A tu!
0: 9:10

0: Tenim el Justin Bieber per aquí, al costat de DJ Snake, i un dels seus clàssics, eh? Ja sabeu que el Justin està traient música nova i que està en plena forma. Let me love you. Sí. Deixa't estimar per nosaltres, pel matí, Codina.
1: Sona.
0: Com peta el telèfon,
1: eh? Vaca.
2: Estamos llamando, como dice la llamada, de 50 por 15.
0: Es nota que ha descansat la línia. Bon dia, Sònia. Sònia. No ho entenc. Sònia. Bé, torno a provar, sisplau, ara, molt ràpidament. És que pot ser que estigui a la feina, també, no?, aquesta noia.
3: Clar,
0: perquè,
3: clar.
0: Primer dia, si ja t'escaqueixes, no?
3: O que s'hagi adormit, que és una cosa que avui pot ser que li passi molta gent.
0: Avui és el dia, també, eh? És el dia d'escaquejar-se, eh? De preguntar com han anat les vacances i aquestes coses.
4: Hola.
0: Hola, Sònia, em sents bé?
4: Hola.
0: Em sents bé, Sònia?
4: Sí.
0: Ah, mira, em dic Ernest Codina, et truco en directe des de RAC 105, és que abans t'hem trucat i no sé per què no contestaves o no, o la línia no funcionava, però truquem de la ràdio,
4: carinyo. No se sentia.
0: Ah.
4: És Ernest Codina?
0: El que més matina, jo mateix, sí, sí.
5: Efectivament.
4: Hola.
0: Sí, és que hem tornat avui de les vacances, veig que no ens has escoltat, eh, punyetera?
4: No, la veritat és que no, perquè us escolto anant a la feina i avui no sóc a la feina.
3: Ah.
0: I on ets?
4: Bueno, doncs pues preparant-me per anar a la platja. M'he agafat el dia de festa.
3: Ostres, quina ràbia!
0: Però, perdona, acabes de fer les vacances i ja et demanes festes? Festa?
4: No he fet vacances, no, què va. I treballo a la Costa Brava, vull dir... treballant.
0: Has fet temporada, Sònia, has fet temporada.
2: Brava, carilla.
4: Sí, sóc infermera i treballo aquí a la Costa Brava, o sigui, que de vacances res.
0: Sí, a quin hospital o a quin centre d'atenció primària?
4: Treballo a l'àrea bàsica de Palamós. Treballo al consultori de Sant Antoni de Calonja.
3: Mm. Atens molts guiris d'aquests que fan balcòning?
4: Bueno, balcòning, alguns, però no. Crec que aquests ho fan més a Mallorca que no pas tant aquí.
3: Sí, ja,
0: no, però entenc que molta gent èbria, no?, a altes hores de la matinada, que ve aquí perquè ha sofert algun tipus de contusió, de lesió, no?
4: alguns n'hi han.
3: Sobredosi de gambes.
4: Tot i que jo visito més nens, estic més a la part de pediatria.
2: Petits peluts.
4: Però bueno, algun adult també veiem.
0: Jo t'he dit que una vegada a la discoteca Black and White de Platja d'Aro, en estat d'ebrietat, seient a terra, vaig recolzar el got de tubo del cubata, amb tan mala sort que es va trencar, i el lliscar la mà pel got que s'estava trencant, em vaig fotre un tall increïble, i em van cosir a l'Ovivo, que es diu, a l'Hospital de Palamós.
3: Mira.
0: Sense anestèsia, perquè es veu que quan veus no et poden posar anestèsia, no?
3: Quina nit més guapa, Ernest.
4: Bueno.
0: Pot ser o no?
4: Pot ser. La veritat és que normalment se'n posa, però en aquell cas potser sí. Potser vam pensar que estaves anestesiat per l'alcohol.
0: No li vaig caure bé al tio que m'estava atenent. En qualsevol cas, et truquem perquè és el teu aniversari, no? 50 anys, no?
4: Sí, 50. Ja he passat el número 5.
0: No, perdona, però els 50 són els nous 40. Avui en dia, un home o una dona de 50 anys pot estar, doncs, això, en plena forma, eh?
4: I tant.
5: Bueno, xolo, no?
0: Et truquem dels teus amics i tota la colla de l'Empordà, que et volen desitjar, doncs, que tinguis uns 50 anys ple d'alegria, de salut i de bons moments.
3: Clar.
0: I que per molts anys pugueu seguir gaudint plegats de caminades, d'anar al teatre, de concerts, de sopars, de jocs de taula, una mica de tot plegat. Veig que de tot menys treballar, eh, vosaltres?
4: No, treballem també, eh? Treballem. Però, a veure, hem de disfrutar dels moments lliures, no?
5: Sí, ara, digues que sí.
0: Sí, t'agradaria dir alguna cosa, enviar algun missatge a tota aquesta penya de l'Empordà, o què?
4: Home, doncs que moltes gràcies i que no m'ho esperava, que ha sigut una bona sorpresa que em truquéssiu, la veritat. I que els estimo molt.
0: T'han fet alguna festa? Teniu algun pla pròximament amb tota aquesta gent, o no?
4: Ja la vam fer el divendres. El divendres vam fer un sopar.
3: Ah, bon. Molt bé.
0: Per això s'ha agafat festa avui, perquè les ressaques duren 4 dies ara. Sònia, un petonet.
4: Moltes gràcies. Vinga. Molt amables.
0: Adéu-siau.
4: Sou fantàstic.
0: I bona temporada. M'ho dic a mi mateix. Abans era felicitat pel programa, ara és... bona temporada. Per cert, Cazorla, tu que portes el tema de les trucades, hem d'enviar algun missatge als oients que encarreguin ja, no?
3: Sí, aquesta setmana, com és la primera, hi ha algun foradet. Vull dir que si teniu algú que fa anys aquesta setmana i que creieu que... encara podeu.
0: L'Alan Lillo està molt obsessionat en què vol que fem bromes telefòniques. També és una opció. Vale.
5: Em ve molt de gust trucar llocs i deixar-los anar, no?
3: Truca, quan vagi a casa.
1: Ets ben boig, eh?
3: Amb els mans lliures del teu cotxe, truca gent.
6: Que trapella.
0: El correu electrònic és desperta@rac105.cat. 105.cat. Com abans envieu el correu electrònic, abans us assegurareu un forat de la nostra escaleta perquè puguem fer la trucada. Fem una pausa i tornem de seguida amb la Mònica Usart i el temps d'aquesta setmana, i també trucarem al Jair Domínguez perquè ens beneixi la temporada, que el tio encara està de vacances.
5: Nois, ja estic preparat,
0: Sí, ha de venir.
5: Podeu trucar quan vulgueu.
0: Ha de venir l'Albert Pedrol a parlar-nos de tota l'actualitat esportiva i encara moltes coses més. Hem tornat! Bon dia!
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
7: Bé, ja som a casa.
8: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
7: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
8: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
7: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per... Ui! Video.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Mary Short.
13: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal.

0: 7 minuts i 9:45 del matí. Matina Codina en directe. Això era Dràcula, de Tame Impala. Aquest divendres, per cert, 4 de setembre, arriba als cinemes Cronos, que és la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. Arriba la pel·lícula sobre aquella tragèdia, digues, Marc Puga.
1: Que jo la veuré abans, perquè jo vaig dijous a la preestrena. Jo us podré dir si val la pena veure-la.
2: Que preafortunada.
0: Pensava que era un comentari gratuït per fer-te la xula, però veig...
1: No, és broma.
0: I per què t'han convidat a tu i a mi, no, per exemple?
1: Bueno, perquè a mi m'agraden aquestes coses. Ah. Vols venir?
0: Quin dia és?
1: Dijous a la nit.
2: Quina és l'última pel·li que has vist al cinema, Ernest?
3: Ete.
1: No vindràs.
2: No, Torrente, no?
0: Titanic.
2: No, al cinema.
0: Va ser Torrente.
2: Va ser Torrente. Per això conviden a la Mari, no a tu.
1: Exacte.
0: Per cert, té molt bona pinta la pel·lícula perquè la protagonitzen Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
1: Home.
0: Entre d'altres, protagonitzen aquesta investigació contra rellotge després dels atemptats que van posar tot un país en xoc. Cronos és aquesta pel·lícula que arriba el 4 de setembre als cinemes. No us la perdeu. Marc Puga. Ai, Marc Puga.
1: Hola.
0: Mònica Usar, bon dia.
1: Hola, què tal?
3: Hola, Mònica.
0: És que amb la Marc Puga fins i tot hi somio, com que passem tantes hores plegats. Tot i que aquest estiu li vaig fotre un plantó,
1: Sí, hem estat en crisi aquest estiu, això no ho dius.
4: Què ha passat?
0: No, perquè de tots els plans que tenia els he fet tots, excepte anar a visitar la Marc Puga a l'Espartit.
1: De fet, un plantó, no. Dos plantons.
0: No, perquè...
1: Dos? Seguits.
0: Dos. Quin va ser el segon?
1: El mateix, però amb una setmana de diferència.
2: Ostres, Ernest.
1: L'Ernest Codina va venir... Dues vegades em vas dir que venies.
3: De Sant Miquel de Balanyà fins a Roda de Barà. Sí.
1: Dues vegades em va dir que anava a venir.
3: A mi?
0: La confiança fa fàstic. No, la veritat és que jo sóc d'aquestes persones que quan veu un dia lliure al calendari, el farceixo com una lionesa. Sí. Faig més plans dels que donen les hores.
1: M'he passat.
0: Llavors, el dia abans de la teva visita em vaig passar fent coses.
1: Clar.
0: Vaig arribar a la nit esgotat i com que hi ha molta confiança amb la Mar, vaig dir, escolta, què et sembla si em quedo a casa?
1: I jo allà esperant a la Costa Brava.
0: Fatal.
1: Li vaig fer comentaris lletjos.
4: Perquè t'havia preparat un meravellós dia.
1: Exacte. Tenia uns plans.
0: De fet, vas cancel·lar coses per acollir-me.
1: Clar, em vaig enfadar perquè jo vaig cancel·lar una sortida en barca a les Illes Medes amb molta gent.
5: Les merdes
1: no són.
0: Estics molt pija, Mar.
1: I clar, m'avisa a la 1 de la matinada, com comprendreu.
3: És molt... Bueno, però igual vas poder navegar.
1: Em vaig enfadar, sí.
3: Potser vas poder navegar per internet.
1: I em diu, ja vindré. Dic, no vull que vinguis, li vaig dir.
2: Hola.
0: Això és molt tòxic, això que vas fer és molt tòxic.
1: És tòxic.
0: Perquè quan veus que l'altre vol reconsiderar la seva postura, el que has de fer és acceptar-la.
1: No.
0: I no refusar-la.
3: Sí, senyor.
1: Total, que ens hem retrobat i...
0: Accentua la crisi.
1: Hem fet com si res.
0: Tòxica, que ets una tòxica.
2: Com ha girat la truita, el cabron, eh?
1: Deixa.
2: Això sí que és tòxic.
3: Jo estic d'acord amb el jefe.
0: Parlant de gent tòxica, Mònica Usart, anem a fer el temps quan vulguis.
4: Tio, ara no el faig.
1: Home.
4: No dic tòxic el primer dia.
2: Has de reconsiderar la teva postura, diu.
5: Cuando el río suena, agua lleva.
4: Vols saber el temps?
0: Sí.
4: Doncs mira el Meteocat.
2: Toma
1: ja!
0: Per respecte i empatia amb la nostra audiència.
1: Va.
0: A veure, hem deixat enrere un estiu, doncs, amb...
4: Molta calor.
0: Potser ha fet història, no, aquest estiu,
4: sí,
0: també, no?
4: Sí. Encara no tenim el balanç oficial, però sí que l'inici de l'estiu, el mes de juliol, han sigut de rècord amb temperatures molt altes, a més, amb molta calor sostinguda.
0: Males nits, mal dormir.
4: Tòrrides, exactament, sí. Sobretot en punts de la costa hem tingut també un rècord pel que fa a les nits tòrrides. I comencem aquesta setmana també amb unes temperatures que pujaran, sobretot a partir de dimecres. Farà més caloreta, màximes que a finals de setmana es mouran entre els 33 i els 38 graus a les comarques interiors, avui una mica més frenades, i avui amb sol al matí i algun xafac de tarda en punts del Pirineu i del Prepirineu que repetiran també demà a la tarda. I la resta de setmana, de moment, de pluja se'n veu poca.
0: Gràcies, Usart.
4: A vosaltres.
0: Vinga, anem a posar una mica de ritme el dilluns amb Anotar i una de les cançons de l'estiu pel que fa a l'àmbit de la música electrònica. Això es diu Talk to You. Yeah. Oh, yeah. De seguida el Pedrol, amb tota l'actualitat esportiva.

0: Ei, nois, jo ja estic agafant el to, el ritme, el múscul, eh? Ja està, jo ja he fet el rodatge, eh?
1: Ah, jo també, tio.
0: Tu també, què? Tu bueno, també, Kiko Rivera?
1: M'ha dado un derrame, però ja m'he recuperat. Ja, en breve, vuelvo a las pistas.
2: Ah, sí? Però sí? No te rías, que has dit mort, tio.
1: No, mucho,
0: que vas tenir un petit ictus, no?
1: Un pequeño ictus.
0: A veure sí, si t'ha arreglat una mica.
1: Sí, ja, ara ja sé hacer sudoku.
3: També és veritat que com a metge és molt difícil detectar si hi està donant un ictus o és ell un dimecres.
1: Claro, tio.
0: Va, que ara tocava l'actualitat esportiva, però he volgut parlar de Kiko Rivera. Que em sembla que no ha practicat esport en sa vida. Albert Pedrol, bon dia, guapo.
4: Hola, bon dia,
0: Ernest. Benvingut al Matí de Codina.
4: Quines ganes tenia de tornar, nois.
0: Sí, no? Com ens notes, com ens veus? Ens veus diferents?
4: Fresquíssims, sí. Dir, la vostra cara és enlluerna, ànims, fresquets, us veig fresquets, us veig graciosos, us veig increïbles, en plena forma, jo diria.
0: Estem més o menys com el Barça, no? Que, per cert, té previst anunciar el fitxatge sorpresa, ja, si l'anunciem nosaltres ja no és sorpresa, però de Gabriel Jesús, avui mateix suposo que ja es presentarà, no?
4: Sí, l'acord és per dues temporades i una d'opcional a canvi de només 10 milions d'euros, que això en el món del futbol actualment és res, la xocolata del lloro. La incorporació de Gabriel Jesús, que diem que és sorpresa, perquè no en sabíem res fins ahir, que ja estava tancat, per això diem que és inesperada, imprevista, sorpresa.
0: Ara.
4: No tanca la porta Julián Álvarez, tot i que això sí, sembla impossible que l'Atlètic de Madrid baixi del burro i el deixi marxar abans de demà.
0: Aquest el Gabriel Jesús, es veu que es lesiona molt, que es trenca més que
4: el vidre. Sí, entre el 2018 i el 2026 ha patit 3 lesions importants de genolls. L'última fa un any i mig, que el va deixar fora més d'11 mesos.
0: Es veu que el tio és bo, però en cap dels equips amb els quals ha estat ha tingut massa minuts.
4: Sí, el City,
0: no?
4: el City
0: i a l'Arsenal, no?
4: Va ser a l'Arsenal i comença a trencar-se.
5: Escolta, si permeteu un petit acudit, aquest, el nano aquest, cada vegada en Gabriel que es tornuda li diu en Gabriel, Jesús.
0: Molt bé.
6: I l'acudit quan?
4: A mi m'ha fet gràcia.
6: No he sabut ni reaccionar malament, imagina't.
0: Bé, esperem que rendeixi molt amb el Barça aquest fitxatge, que tampoc ve per ser titular, eh?
4: No. Avui no podrà jugar, encara. A 2:15, recordem que avui hi ha un Barça-Rayo Vallecano.
6: Dos quarts de deu.
4: La mare
6: que
4: em
6: va...
4: Sí.
0: Per cert, que el Real Madrid ha golejat el Màlaga en un altre partit amb polèmica arbitral.
6: Sí, estamos con una polèmica arbitral porque ha ganado el Madrid.
4: Sí, mira, i ara escoltarem José Mourinho, perquè ahir, és veritat que el partit va ser especialment plàcid pel Madrid, que va ser molt superior al Màlaga. Sí. Ho va reconèixer el seu entrenador, un tal Juanfran Funes, tot i que després va deixar caure, ho va dir clarament, que hi havia tracte de favor dels àrbitres que l'equip cap a l'equip de José Mourinho.
7: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, cuando es para el lado contrario, parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no? 80 minutos apenas nos pitan falta a favor y en los últimos 10 minutos se maquilla bastante la estadística porque ahí ya sí, ¿no? Con el partido ya muy adverso, llegan y te pitan 3-4 faltas.
0: És que sempre és igual, vull dir, sabem que l'arbitratge en aquest país és tendenciós.
6: Vosotros todo el día llorando que juegan contra el Madrid.
4: Doncs mira, minuts més tard, els periodistes van traslladar José Mourinho a les paraules del seu homòleg, t'ho tradueixo, Sergi, homòleg vol dir el seu company de professió.
6: Ah, no és que t'agradin els homes.
4: No, i la resposta de Mourinho va ser aquesta.
8: No merece comentar.
0: Oh!
9: No merece.
0: Oh!
4: Ja està, ximpum.
9: Ja està, no merece comentario.
0: Ahí está, the special one. Buenísimo.
9: Muchas gracias.
0: Tenies ganes d'anar cap a casa, hecho,
9: No, no merece comentario. Es un señor que no conoce a nadie y quiere tener un segundo de fama a mi costa. No merece comentario.
0: No siguis així.
6: Al final has hecho el comentario.
0: Clar.
9: No mereixes comentari.
0: Bé, per cert, avui també hi ha hagut un periodista que està demanant a crits que se l'empassi la terra, s'ha fet viral, un periodista de Movistar Plus.
4: Sí, que ahir en el partit entre el Celta i l'Atlètic de Bilbao va intentar-li fer una pregunta a l'entrenador alemany de l'Atlètic, Edin Terzic, però nois, no li va acabar de sortir massa bé la pregunta.
10: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you... What can you play today? How can the game you are starting how?
11: Yeah, we are starting the game our way.
0: Molt bé, diguem-ne, l'entrenador respon una cosa que no ha entès claríssimament.
4: Sí,
0: no?
4: Molt bé.
6: Molt difícil,
0: I també, perdona, l'estoïcitat del periodista que en cap moment es rendeix i intenta acabar la frase, no?
9: Sí.
0: Jo crec que s'hauria entès més en castellà.
6: Clar, perquè entenc que hi devia haver un traductor, perquè hi havia...
0: No.
4: Era
6: a pelo.
4: A pelo. T'he de dir que jo tinc aquesta por recurrentment de que algun dia em passi això. Per tant, jo ho poso perquè fa gràcia, però no m'enric el periodista.
0: A veure, tu, aquest periodista de Movistar Plus sabia que hauria de parlar amb l'entrenador de l'Atlètic de Bilbao.
4: Segurament sí.
6: Doncs, Albert, com haguessis fet la pregunta?
4: No, ara no ho faré.
0: Quina era la pregunta que volia fer-li, ho saps o no, això?
4: Que com havien plantejat de començar el partit? No ho sé, però vaja,
6: li
4: surt... Mira, Sergi, no em toquis el
6: barat.
4: Escolta, a mi m'han dit la secció d'esports ha d'anar picadeta, sí. Així que jo t'ho remato avui amb un aficionat del Barça que està empipadíssim amb la brutalitat policial contra aquell nano del Barça que va rebre pals per tot arreu només per portar una estelada.
6: Oi, oi.
4: Atenció, si ens està escoltant algun agent de la policia, que vagi molt en compte.
8: Amb l'agressió, que no hi ha dret, que una policia feixista espanyola pegui amb un nen per portar això. Ara, si em ve a mi un policia...
4: Ara.
8: Jo li foto dues hòsties. Perquè no hi ha dret que peguin, i més un nen de 16 anys.
0: Però de seguida parlarem amb Jair Domínguez, que recordem que va tenir un litigi judicial per haver dit que el feixisme se'l combatia a cops de puny. Sí, vull dir que aquest senyor, que vigili. En aquest país no pots dir res en contra de la policia ni en contra d'una mala praxis, en aquest cas d'un policia.
9: Arriba el rei.
4: Sí.
6: Què dices?
9: Viva el rei, hombre.
1: El orden y la ley.
12: El otro.
0: Alguna cosa més?
4: Sí, que aquesta matinada, Marc, Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar, que és el campionat d'automobilisme dels Estats Units, per cinquena vegada, la quarta consecutiva. Èxit per l'automobilisme català.
12: Ostres.
4: Àlex Palou torna a ser campió.
12: Ostres.
0: I fa uns moments també Alan Lillo m'ha ensenyat un vídeo de Djokovic plorant.
13: Perquè s'estava notant ja una lesió. Sí. Djokovic ja té una edat, ja està a punt de
4: retirar-se.
13: Està a punt de retirar-se, estava al US Open i ja estava veient que potser seria el seu últim.
4: Home, sí, perquè ha perdut, ha quedat eliminat a les primeres de canvi, en primera ronda.
0: Que jo als meus 40 ara em fots a jugar un partit de tenis.
12: Escolta'm
4: una cosa, m'encanta aquesta càmera que va boja, seguint-nos. Cada vegada que parlem, aquesta càmera de l'estudi, quin estudi que teniu més ben parit, va boja.
0: Està molt bé que expliquis coses que els oients no poden veure. Sí. Veig que no ha canviat res del Madrid aquest estiu.
9: Que eres tonto. La càmera va loca per intentar no gravar-te, de lo feo que eres.
12: Tampoc ho poden veure.
4: És increïble.
0: Pedrol.
4: No torno més jo.
0: Pedrol.
4: No torno més.
12: Sí, vine.
0: Ets un crac, t'agraïm aquesta secció.
4: Vale, picadeta.
0: Sí. Bé. T'esperem demà.
4: Vale, som-hi.
12: Adéu.
14: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. RAC 105 Barcelona.
15: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
16: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
15: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
16: Esclar, i que...
17: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
18: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
19: Exclusiva Espont, concessionari oficial Fiat a Granollers.
20: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
21: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: No podràs canviar d'emissora.
24: Això és...
25: Matina Codina.
4: Estan l'Ernest Codina, l'Alan, el Cazorla, el Sergi i la Mar. Està ple d'idiota.
25: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: de les millors cançons contemporànies que fa història i llegenda viva Bruno Mars. Aquest Risky Doll que barreja bolero, ranchera i la balada clàssica. 3 minuts i 3 quarts de 10. Jair Domínguez, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Home, molt bé! És ben bé que t'hem de trucar més tard a tu, perquè l'altre dia que et vam trucar a les 7:20 estaves molt més adormit, estàs molt despert ara, eh?
1: Home, clar, sisplau, que us penseu? Jo sóc un home de... bueno, d'aquestes hores.
0: Sí, també és veritat que l'última trucada que et van fer va ser final de temporada i ja suposo que has carregat bateries i piles amb les vacances que encara tens. Avui és l'últim dia de les vacances, no, del Jair Domínguez?
1: Últim dia, correcte. Ja, demà ja comença el dolorós caos laboral.
0: Sí, això vol dir que demà ja torna a l'estar passant a TV3 o és aquella setmana tonta de reunions, no, de parlar de cosetes?
1: És aquesta, és la setmana tonta, tu ho has dit.
0: Sí, amb tu hi ha la Neus Rossell, que és professora, i també es reincorpora demà, no?
2: Sí, hola a tothom.
0: Hola, Neus, bon dia.
3: Hola, hola.
0: Pels qui no ho sàpiguen, la Neus Rossell i el Jair Domínguez són parella.
4: Què me dices?
3: Què?
5: Exclusiva.
3: Sí, home. Bombazo.
5: Sí, home.
0: Escolta, Neus, la primera pregunta que t'he de fer és, creus que hi haurà vaga el primer dia de curs o no?
6: Periodisme.
2: Sí, crec que n'hi haurà i crec que és necessària, tot i que fa molta mandra fer-ho el primer dia.
0: Ja. Yeah.
4: Home, és que si la féssiu avui, també doncs, tindria menys ressò. És evident.
0: No, escolta.
2: Menys ressò.
0: Està molt bé. Escolta, Jair, d'entrada, ara fa un moment a la secció d'esports, hi ha hagut l'Albert Pedrol, ens ha portat el tall d'un aficionat culer que diu que els policies aquests que van robar de males maneres, amb molta violència, l'estelada d'aquell pobre nano que estava a punt d'entrar a l'estadi, quin estadi era? De l'Elx. Se li hauria de combatre d'alguna manera, això.
7: Amb l'agressió, que no hi ha dret, que una policia feixista espanyola pegui amb un nen per portar això. Ara, si em ve a mi un policia, jo li foto dues hòsties al policia, així de clar. Perquè no hi ha dret que peguin i ves un nen de 16 anys.
3: Va, Jair, fes-lo teu.
0: Jair, tu que vas ser notícia a tots els diaris dient

0: algun consell que vulguis donar, transmetre a tots els integrants del programa o què?
1: Doncs mira, sabeu que us estimo, que us abraço, que és un honor que em truqueu per beneir-vos. Resaré per vosaltres i ja sabeu el que heu de fer, heu de dormir quan pugueu.
2: Ah, bé, bona.
3: Val. Avui no, perquè ja
1: dormir quan pugueu. Gràcies. Vol dir... No, no, no, dormir en qualsevol moment, a l'oficina, quan sigui, val. Quan sigui, aprofiteu. Ah, vale. Això és com quan tens, ets pare, primerenc, has de dormir quan puguis, en tot moment.
4: Vale. Bueno, això, ho farem.
5: Allà a TV3 em consta que hi ha gent que ho fa, en el...
1: per
5: la redacció.
1: Perdona, jo he vist a TV3 gent caminant adormida.
0: Ara, com afrontes aquesta nova temporada en el teu cas? No sé quins projectes tens, a part de l'està passant, i alguna cosa que es pugui explicar aquí al Matina Codina o no?
1: No es pot explicar res, però estic amb dos projectes escrivint un parell de coses, una cosa més novel·lesca i l'altra cosa més de caire audiovisual. Mhm. I a part, doncs està passant a temporada 10. Serà molt gros, això.
0: Oh. Però sou 80 presentadors, no? L'està passant? Vull dir que si un dia no hi vols anar, no hi vas
1: som...
0: a passar res, no?
1: Que... Sí, no, em truco i em substitueix un altre, perquè tots som substituïbles, el qual és molt, molt, molt maco.
0: Doncs et desitgem molta sort també a tu en aquesta nova temporada, i ja saps que el Matina Codina és casa teva, i que si algun dia necessites altaveu, per petit que sigui, per promocionar alguna d'aquestes coses, doncs ja saps que només ens ho has de dir. I Neus, que tinguis també un bon curs escolar i molta sort, i que aconseguiu tot allò que esteu perseguint a tall de protesta.
6: Moltes gràcies.
0: Vinga, guapos, que vagi bé el dia de gestions, que em sembla
1: gràcies.
0: Que... Perdona.
1: Que
0: m'heu explicat abans fora d'antena, que avui és dia de gestions. Quina és la que us fa més pal de fer?
2: O és un eufemisme, gamberros?
1: mira, s'ha d'anar, te diré, s'ha d'anar a una comissaria i s'ha d'anar a la DGT.
2: Oh,
1: o sigui...
0: Ja heu fet.
1: Bueno,
0: ja heu fet.
1: Que Déu ens beneixi.
4: Quina mandra.
1: No, són tràmits legals, tràmits legals. No hem matat a ningú. No passa res. Ui, que aquest atropella una persona. Oh, vale, no passa res.
3: Vas a comissaria ara, no et preocupis.
0: Una abraçada, guapos. Bona temporada.
1: A vosaltres també.
0: Ja està, temporada beneïda, nois. Tindrem sort. Ara escoltem Ed Sheeran, que també el tindrem per aquí al llarg dels pròxims 11 mesos. I de seguida, Ferrer, de què ens parles?
2: Ui, una sèrie de coses que han passat relacionades amb el GTA, el joc aquell de la Play de matar policies.
0: Ostres. Sí. El Grand Theft Auto, què?
2: Grand Theft Auto 6, es veu que pot col·lapsar l'economia.
0: Oh! Col·lapsar.

0: els mal hàbits s'han de deixar, els mals hàbits, no? Hem de tenir una vida saludable, portar-nos bé, ser solidaris. Avui és el Dia Mundial de la Solidaritat, n'has dit, Marc?
1: Sí, sí.
2: Home, que bé. Doncs felicitats.
0: De tots els que teniu, quin diríeu que és el pitjor hàbit que teniu vosaltres? Així ràpidament, a l'Alillo.
3: Jo menjar molt sucre, menjo molt sucre. M'encanta el sucre i l'he de deixar, però no puc. Tinc un problema.
0: Què diuen les analítiques de sang? T'ho has mirat, això? No,
3: no m'ho vull mirar.
0: A mi em van dir que estic prediabètic, vull dir que...
3: Jo ja...
0: Però en el meu cas no és per menjar donuts.
4: Jo em mossego les ungles.
2: Ah, mira.
1: Ah, sí?
4: Una cosa molt desagradable i que no hauria de fer, però és que m'agrada. No, i no ho deixaré. No fumo, no bec, no prenc drogues.
1: Mossega't les ungles, home, va.
4: Mai, pues ja està.
0: La meva mare és molt catastròfica amb això i et diria, et cauran els dits, una
4: doncs cosa. M'han de caure en algun moment o altre. No, els dits de llet han de caure en algun moment i sortir els de veritat.
0: Xavi Cazorla?
2: Jo, mira, ara que dius això, jo igual també, la mossegar-me les ungles, però només quan vaig en cotxe conduint tard, és a dir, sempre.
0: Sí, que incòmode. Sí. El teu mal hàbit era arribar tard a l'estudi, però avui has arribat 3 minuts abans.
1: Perquè és el primer dia.
2: Sí, senyor. I havent parat a comprar esmorzar, imagina't.
0: Per cert, per molts anys, Xavi Cazorla, que en fa 50... Ai, no. 43, no?
2: Sí, felicitats. 43.
4: Gràcies. Però no és avui, aclareix.
2: No, va ser el 27.
4: Dijous.
2: No sé quin dia era, el dijous passat.
5: Donem una forta abraçada al Quique Rodríguez.
0: Però per què el Quique Rodríguez?
5: Perquè tant en tant val que t'hi jugues allà de la cadena. Sí. Teri. Som molt bons amics amb el bo del Quique.
0: Perfecte. Bé, doncs, primer dia de la temporada i croissants ja.
2: Sí.
0: Molt bé, molt bé, Lillo, per liquidar bon el mal hàbit de, no, de menjar
3: sí. Li deia ja a la meva dona, dic, mira, el meu propòsit és dormir molt aquesta temporada, o sigui, dormir 8 hores com a mínim, i ja deixar no el sucre. Primer dia ve el Cazorla amb croissants, i avui juga al Barça a 2:15 de la nit.
4: Doncs mossega't les ungles, també.
0: Fes el que ha dit el Jair, que és camina dormint.
2: Clar.
0: Camina dormint.
3: Ho faré.
0: Marc Puga, el teu pitjor hàbit.
1: No, és que no ho sé, en els senyors grans, jo crec. Perquè, perquè és una cosa que no és massa...
4: És el teu pitjor hàbit.
1: Quan em diuen, no fes això, i es veu com paro i dic, papes, seria pitjor, doncs, no, la droga, que fumi, no és tan dolent.
0: És que algun dia en mataràs algun, eh?
1: A part, no faig esport. Yeah. Llavors pot ser un mal hàbit, també.
0: Bé,
1: però tinc bons hàbits, jo.
0: Jo és que tots els meus hàbits són dolents. Va, Sergi Ferrer, anem amb una última hora que arriba des dels Estats Units.
4: Sí.
0: Vinculada al Grand Theft Auto, no?
4: Grand Theft Auto 6, vale? Us situo una miqueta. És el joc de PlayStation més esperat de la història, la saga Grand Theft Auto, que sempre va de... Tu portes a un criminal a una ciutat sencera i pots fer el que vulguis, pots disparar policies i civils, pots conduir helicòpters... Bueno, és una mica... un joc de referència en el món aquest del món del gaming. Total, han passat 13 anys des del GTA V, el Grand Theft Auto 5,
0: uala,
4: que va ser en el seu moment el joc més esperat de la història.
2: Uh-huh.
4: 13 anys. Està tothom absolutament pendent d'aquest joc, de veure quan surt.
5: No està pendent ningú.
4: Estem parlant...
0: No és veritat.
4: Estem parlant... No em xafeu la secció, per l'amor de Déu, que acabo de començar. Estem parlant d'un joc que ha costat fer-lo 1.200 milions de dòlars.
1: Mare de Déu!
4: I si li sumes els sous, les nòmines i tal de l'equip que hi ha darrere, estem parlant de 2.000 milions de dòlars.
1: Quin insult!
0: Hola.
4: Es preveu que arribi a facturar 5.000 milions.
0: Ah. O sigui,
4: en recuperen 3, Gonzalo.
0: Correcte!
4: Es preveu que vendrà 60 milions de còpies i sortirà el 19 de novembre del 2026.
0: Aquest videojoc, com a mínim, et fa el sopar, no?, amb la inversió que hi ha hagut aquí.
4: Són tantes les ganes i és tanta la gent que l'espera que hi ha economistes com el Gonzalo que estan ja calculant l'impacte que tindrà en l'economia dels Estats Units.
0: Exactament.
4: Es
0: com
4: preveu...
0: un videojoc pot impactar en la economia dels Estats Units.
2: Ah, mira, és el mateix que havia dit.
4: Ja, ho has dit en anglès, però jo traduiré.
0: Mira, Sergi, va.
4: El fenomen ja s'ha batejat com a la gent que s'agafarà al pont GTA 6 o la grip del Grand Theft Auto, que és gent que el dia que surti no anirà a treballar.
0: Hola!
4: Es preveu que això pot tenir unes pèrdues de productivitat pel teixit econòmic dels Estats Units de 1.000 milions de dòlars.
2: Joder!
4: De tota la gent que no anirà a treballar quan surti, acabarà afectant per valor de 1.000 milions de dòlars. Llavors, jo des d'aquí aprofito, Ernest, no té res a veure una cosa amb l'altra, però jo el 19 de novembre, que és dijous, i el divendres, dia 13, m'he d'operar.
0: Jo preferia... No,
1: de
0: fet, anava a dir això. Jo crec que és important que, de cara a la baixa laboral o aquest festiu, sigueu honestos, perquè no colarà que quanta gent dius... Bueno, quanta gent es pot ser que s'aturi?
4: No, bueno...
0: Centenars de milers de persones?
4: Sí, un 10% de la gent.
0: Però és moltíssima gent.
2: Clar.
3: Home, 60 milions, no, és dir que vendran.
0: Vull dir que sí, no, no colarà que milions de persones...
4: Aquell
0: no,
4: dia tinguin tos.
0: Tinguin cosetes. No, no, escolta, pillo festa perquè vull
1: una
0: jugar.
1: Una pandèmia.
3: Està molt bé perquè és un joc que és un generador, sí, de psicòpates.
1: Ja, ja.
3: Està molt bé que estigui tan, sí, extès.
4: Porto 13 anys sense, no, poder disparar un policia a la, sí, plets.
0: No, però molt millor que la violència la perpetris en un videojoc que no pas al carrer. No?
4: Ara, eh? Exacte.
0: Bé, el món està ple de paràsits, Clapés.
5: Ara.
0: Està ple de paràsits.
5: I d'idiotes.
0: I d'idiotes.
5: Ja em diràs.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies. Arribem a les 10 del matí. Gràcies per escoltar-nos en aquesta reentrée.

0: se termina.
1: Matina Codina. Només a RAC 105.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
5: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
4: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure. Comprant al dimecres veia estalvies fins a 200 euros al mes.
7: Que l'any serien 1, 2, 3...
6: Més de 2.400 euros.
7: Ja m'has descomptat!
6: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Fins i tot el papa va venir a Catalunya per poder escoltar el Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.

0: Ei, bona, em recorda bastant a la Miley Cyrus, aquesta artista eslovena, que es diu Adela, i aquesta cançó que ha batut rècords, eh? Angel in LA. Arrenquem l'última hora d'aquesta primera edició de la temporada número 6 del Matina Codina Sensacions. Marc Puga, com estàs? Em deies que t'ha passat ràpid i que...
1: Molt ràpid.
0: I que sembla que hi haguéssim vingut ahir, no?
1: Absolutament. Em va passar quan ens vam retrobar al càmping, que sí. Li vaig dir a l'Alan, que és el primer que vaig veure, dic, sembla que ens vam veure ahir, Alan. I avui m'ha passat una mica el mateix.
0: Això
1: que sembla que ahir estàvem fent aquí el programa amb Cyberland. L'estiu ha passat així.
0: Sí, no l'hem vist.
1: No,
0: s'ha esfumat com una estrella fugaç.
1: Realment, sí.
0: 10 i 3, gràcies per escoltar-nos, per tenir-nos en compte en l'operació tornada. Crec que demà és el gran dia, no? 9 de setembre, però avui encara...
1: Se'm posa pell de gallina.
0: Sí, per què?
1: Perquè l'1 de setembre per mi és l'any 9 de veritat. I a mi l'1 de setembre em fa absolutament feliç.
0: Sempre has explicat que tu ets una dona d'inicis.
1: Soc dona d'inicis. De fet, a mi l'agost no m'agrada. Avui és una mica el millor dia de l'agost per mi, perquè per fi s'acaba aquest mes etern i demà comença la rutina, comença la veritat, a l'inici de debò.
0: I és veritat que jo crec que l'estat d'ànim, no? El posicionament, les maneres són molt importants perquè tot vagi bé. És a dir,
1: molt.
0: Crec que l'actitud ha de ser... De ganes, d'il·lusió,
1: sí.
0: I d'agafar-ho tot plegat amb molta energia. Bé, a aquesta hora del matí, com sempre, repassem les efemèrides amb la Mar Puga, quan vulguis, carinyo.
1: Som-hi! 31 d'agost, Ernest, sí. Mare de Déu. Vinga, el 1987 parlarem del que estem escoltant de Michael Jackson, i és que publicava Bad, el seu tercer disc, amb cançons com la que estem escoltant, Smooth Criminal.
0: Un tamardo de primera, en pau descansi, Michael Jackson, malgrat les seves llums i, sobretot, ombres.
1: I el 31 d'agost del 1997, la princesa de Gales, la Diana Spencer, va morir en aquell accident de cotxe en estranyes circumstàncies a París, a França.
0: Dia important també pel món del cinema.
1: Doncs sí, parlem de cinema perquè va ser el 1877 quan es va patentar el kinetoscopi, que va ser el primer projector de cinema de la història.
0: I atenció, matineros, perquè avui és un molt bon dia perquè feu una bona obra.
1: Avui és el Dia Mundial de la Solidaritat i avui sempre ho hem dit al matí, compartir és viure i viure és estimar, per tant, sigueu solidaris.
0: 10 i 5, repàs dels aniversaris de les celebritats, alguna de molt destacada, com la que avui fa perdre el cul la Mar Puga.
1: Fa perdre el cul a la Mar Puga, el protagonista d'una de la pel·lícula més clàssica del cinema que a totes ens agrada, ens encanta i ens va enamorar, el protagonista Richard Gere. Pretty woman. Avui aquesta meravella d'actor fa anys, en fa 77. L'hem vist també a altres pel·lícules com Novia la Fuga, Oficial Caballero, Hachiko, Chicago.
0: Quin far de plorar amb Hachiko, eh?
1: Oh,
0: mare meva, bestial. Tu, aquella història d'aquell gos preciós que no explicaré perquè seria fer spoilers. Tu dius que ets de Chicago, tu, eh?
1: M'encanta Chicago. I m'agradarà molt la pel·lícula que està rodant el Richard Gere, perquè recordem que està amb aquesta pel·lícula polèmica, perquè el vam veure fotografiat amb una escena romàntica amb una noia de 28 anys.
0: Epa.
1: I és que estan gravant una pel·li d'aquestes de diferència d'edat que aquí ens agraden molt i seguirem de prop.
0: Més aniversaris.
1: Doncs també fa anys el cantant i compositor Van Morrison, en fa 81. I parlarem també de presentadors, perquè avui el Pablo Motos en fa 61 i també l'Atelu Campos en fa 61.
0: Pablo Motos, que torna a la graella d'Antena 3 dilluns que ve, el dia 7 de setembre, si no m'equivoco.
1: Correcte.
0: I farà un nou restyling estètic important, que és que s'ha tret el bigoti. Una mica s'ha tret la barbeta que tenia el Pablo Motos. Molt bé, doncs escolta'm, felicitats també a tots els oients que avui celebren alguna coseta.
1: Home, i el meu avi, que avui fa 89.
0: Com es diu, perdona? Miquel,
1: Miquel. Des d'aquí el felicitem.
0: Perfecte, doncs queda felicitat. I també felicitats a tots els oients que ens esteu escoltant.
1: I tant.
0: Perquè esteu al lloc correcte, sou al dial que toca, i volem saber com esteu després d'aquestes 5 setmanes que hem estat d'absència als micròfons de RAC 105. És per això que a aquesta hora podrem escoltar la vostra veu al 608-717-141. Aquest és el telèfon del programa, 608-717-141.
2: 608-717-141.
0: Des d'ara mateix ja ens podeu enviar els vostres àudios per fer-nos saber que sou aquí. Volem saber com esteu, què feu, com han anat les vacances, si ja treballeu, si encara no, si les agafareu aviat. Si ens heu trobat a faltar, nosaltres sí, ja us ho dic ara, saludeu-nos i feu-nos saber, si us plau, que tot està bé i que ja teníeu ganes d'aquest moment de ràdio. 608-717-141. 10 i pràcticament 8 minuts, fins a les 11, Matina Codina. Engegant la temporada número 6. Serà un gran any, Marc, ja t'ho dic ara.
1: Segur!

0: Mare meva, l'hem ballat molt aquest estiu. Un dels números 1 de l'escena electrònica, aquesta que firma el disjockey francès Ugel amb Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Hola.
0: Hola, bon dia. Ens agradaria parlar amb l'Elna, que fa 10 anys. Soc l'Ernest Codina, truco en directe des de RAC 105, des del Matina Codina.
1: Hola, bon dia. Mira, soc el seu pare. Ara la vaig buscar també aquí a la plaça de...
0: Ets el Dani, eh?
1: Hola, hola. Mira, tinc una... Sí, soc el Dani. Sí, sí, sí. Hola, bon dia a tothom.
0: Que esteu de celebració, no?
1: Sí, digue'm.
0: Et dic que esteu de celebració, no? Amb les amigues.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí. Ara just estem acabant de muntar, perquè estem aquí a la plaça de Canet de Pals, un poblet sí, molt petit, molt petit, a prop de Fonollosa. Ara passo la protagonista.
0: Sí, un moment, com a pare, una hora estranya, no?, per celebrar l'aniversari, a les 10 del matí, o què? Pot ser o no? Bueno, és un esmorzar, no?
2: Hola.
0: Sí. Ah,
3: hola.
0: Elna, bon dia, carinyo.
2: Bon dia.
0: Mira, em coneixes, no?, perquè sóc l'Ernest Codina i es veu que t'agrada molt escoltar el Matina Codina cada dia, que sempre demanes als teus pares, doncs, posar el programa al cotxe, al mòbil, a la ràdio amb piles, oi?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I com és que t'agrada tant el Matina Codina, Elna?
2: No sé, perquè m'agrada parlar més, que la gent parli més i no
0: escoltar
2: tanta música.
0: Ah, t'agrada, diguem-ne, les tonteries que diem aquí, no?, i l'energia que transmetem sí. de bon matí. A tot això, fas 10 anys, et fa il·lusió fer-te gran, Elna?
2: Normal.
3: Dos números, va. Elna?
0: Ni fu ni fa. Clar, una dècada comença a ser temps
3: important.
0: Ja. El teu pare ens explicava, el Dani, que esteu fent una celebració d'aniversari amb les teves amigues a la plaça de la Vila, no? Exactament en què consisteix? Què esteu fent ara mateix, a 11:15 del matí? Quina és la imatge, Elna? Estàs amb les teves amigues, esteu esmorzant, hi ha globus, ja has bufat les espelmes, explica'ns.
2: Bueno, estem al partit, ja només hi ha una esmorzallista.
0: Bueno, molt bé. I després dinar familiar, no?
2: Sí.
0: Entenc que hi haurà el teu menjar preferit. Quin és el teu àpat preferit, Elna?
2: Macarrons.
0: Macarrons.
3: Oh, que bo.
0: I saps si menjaràs macarrons o no?
2: Sí, que menjaré.
0: De tota la família, qui els fa millor els macarrons? Els avis, els papes... Explica'ns.
2: La iaia.
0: La iaia.
3: És que com els macarrons de la iaia no n'hi ha.
0: Escolta, i la setmana que ve ja tornes a l'escola, tens ganes o no?
2: Sí, una mica.
0: Sí, no? És que ja són molts dies de vacances. Doncs espero que hagis tingut un bon estiu. Felicitats per aquests 10 anys. Que tinguis un bon curs escolar i un petonet de l'equip del Matina Codina per tu, entesos?
2: Gràcies.
0: Vinga, reina, que vagi molt bé, que simpàtica, que sencera.
3: Vamos, no.
0: I que intel·ligent. Per cert, també la vol felicitar, òbviament, que no ho he dit, la seva mare, l'Ester, eh?
3: Home, sí.
0: Només faltaria.
3: No? Ha semblat que l'Ester no.
0: Sí. Si voleu encarregar una trucada, envia un correu electrònic. Això. desperta@rac105.cat. David Guetta me la continua posant dreta aquesta temporada número 6 del Matina Codina.
3: Sí?
0: Un home que ha triomfat a Eivissa gràcies a tot un llegat musical que té, que és absolutament increïble, amb himnes com aquest Titanium!

0: informació, rigor, periodisme.
1: Una delícia de programa.
0: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
1: Un programa casi de lujo.
2: Debería ser un despertadió.

Si ets dels que et passes mig matí al lavabo de la feina, aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 105.

0: Bé, una formació segona llegendària, Black Eyed Peas, que ens han deixat grans himnes com aquest What is the Love, en un dia que avui és important, dia de la solidaritat. Nosaltres en som molt de solidaris perquè, bàsicament, deixem tota la nostra energia aquí a l'antena de RAC 105 perquè sigueu més feliços en aquesta reentrée, en la qual també volem saludar l'Albert Buscarons. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com esteu? Com esteu?
2: Hola!
1: Guapíssim. Bé, jo és que porto dues setmanes ja de despertador i estava com més habituat ja al tema. Jo ho pateixo per vosaltres.
0: Sí. Parla'ns des del futur. Un s'hi habitua a tornar a la feina, si no. Ho fem cada any, però ens n'oblidem d'això.
1: Sí, però el que passa que la vostra part és més difícil. Jo, quarts de cinc, ho portaria bastant pitjor.
2: És complicat, no?
0: Sí. Escolta, què estàs fent per mantenir aquest top brut a la pell?
2: Tothom, jo estic flipant, eh?
1: Tothom m'ho diu, però fa dues setmanes que he acabat vacances i de veritat que no estic fent manteniment. No estaria passant per la platja ni... No ho sé.
2: Se li ha quedat a la pell.
1: Se m'ha quedat amb mi, sí.
0: Avui està molt acceptat el solàrium, per exemple. Tot i que diuen que té uns beneficis bastant nocius per la salut, però...
1: No ho he treballat mai, això.
0: No, no et cal. No. Bé, avui també volem saber com està l'audiència.
2: Ah.
0: De fet, hem obert línies al WhatsApp del programa, al 608-7171-41, per veure com va aquesta reentrée i si ens heu trobat a faltar, entre altres coses. Hola, bon dia.
3: Bon dia, Ernest. I bon dia, equip.
0: Hola.
3: Felicitats pel programa.
0: Gràcies.
3: Mireu, vaig al cotxe amb les meves filles, que ens n'anem de viatge a Alacant, amb la qual creiem que hauríeu de fer programa avui fins les 12, perquè és més o menys el temps que trigarem a arribar fins allà. Esperem que ens dureu bastanta estoneta perquè ens feu riure i ens fareu el viatge més curt.
4: Diu-li alguna
0: cosa. Vinga.
3: Apa, et saluden.
0: Molt bé.
3: Felicitats pel programa.
0: Crec que han saludat amb la mà perquè no s'ha sentit la veu. Fet aquesta cosa.
2: Ho hem intuït.
0: Bé, doncs, cap a Alacant, recordeu que ens podeu escoltar a través de l'aplicació mòbil, també, perquè un cop ja passes les Terres de l'Ebre, buscar-nos la senyal de RAC 105 es perd.
1: Sí, tenim complicacions en segons quines zones.
0: Sí.
1: Aquesta estiu hem estat molt conscients.
0: Bé, oients que ens demanen allargar el programa i estàs totalment frontalment en contra, tu, Albert Buscarons, com a coordinador de l'emissora.
1: Imagino que vosaltres els primers, no?
2: Sí. Home.
1: Estem dient de llevar-vos quarts a cinc i acabar el directe a les 12 del matí, ja.
2: M'amoro!
0: És que al final duraran fins la tarda els programes despertador, no?
1: Que sou basté, ara.
0: Sí, exacte.
1: No.
0: Va, una altra comunicació. Hola, bon dia.
5: Bon dia, equip del Matina Codina. Soc la Lídia de Caldes de Montbui.
0: Home, Lídia, ja.
5: Doncs la veritat és que sí que s'us ha trobat a faltar molt, perquè, bueno, si noteu per la veu, estic caminant i m'acompanyeu molt a les caminades matineres cada dia. Doncs vinga, tal com heu dit, doncs que tingueu una bona temporada i que jo també us escolto cada dia.
0: Gràcies.
5: Vinga,
2: gràcies.
5: Un petonàs i ànims per la rentrée.
0: Merci.
5: Vinga, adéu-siau.
0: Bé, sort que ens ha dit que estava caminant perquè he estat a punt de trucar al 112, que digui que aquesta senyora me li està agafant una arritmia com el gel a la porta, eh? Molt bé, doncs que sàpigues, Marc Puga, que estem entrant ara mateix a les orelles de molta gent que està fent coses tan diverses com caminar una cosa que tu no fas gaire, eh?
2: No, exacte. Per no dir que no la faig gens. Vaig amb taxi a tot arreu.
0: Molt bé, doncs podeu enviar els vostres missatges al 608-7171-41, i seguim escoltant la Shakira, que farà 12 concerts com a mínim, buscar-ho en aquest estadi efímer al sud de Madrid.
1: Jo hi seré, primer cap de setmana d'octubre, vull veure aquesta experiència, perquè hi ha 8 pavellons, és una cosa molt, molt grossa.
0: Molt bé, és la capital de la gira europea, que no serà gira, serà estàtica, de la colombiana, que passa pel matí acudint amb el seu número 1, Soltera.

0: butxaques de matinar, fes-ho de bon humor.
1: Si escolta del matí de l'Eulé.
0: Posa el Matina Codina de RAC 105.
2: Amb l'Ernest Codina.

0: les apostes fermes d'aquesta emissora de RAC 105 durant tot l'estiu. DJ Koja, Jason Derulo, Mixico, 10:35.
1: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya, i ara us ofereix aquesta secció.
0: Jo sóc el vostre Chico i la meva xica radiofònica, la meva parella radiofònica, és la Mar Puga. Ens parla de coloms,
2: doncs sí,
0: que és l'animal més odiat per Mònica Usart.
2: Ah! Coloms! Perdona. Espera un moment.
0: Li fan molta por als coloms.
3: És que a mi més que por em fan fàstic. Sí. Jo veig un colom a prop i marxo volant, mai millor dit.
0: És que ara tenim una notícia que trobo que és d'interès públic.
2: Sí.
0: Que és, què significa si els coloms trien la teva terrassa? És a dir, venen a casa teva i no la del veí. Què vol dir si els coloms venen a la nostra terrassa, Marc Puga?
3: Doncs mira, hem llegit un article sobre això i és que no és casualitat. Evidentment venen en primer lloc perquè és un bon lloc per ells i se senten a gust, estan com a casa, però per què concretament als balcons, no? Doncs ells troben, els coloms, que és un lloc segur. Al ser un lloc alt, la terrassa és alta, normalment, els permet vigilar si s'acosta algun perill. Per tant, el primer punt és aquest.
0: Però per què trien la meva i no la del veí?
3: Bueno, clar, perquè depèn l'alçada. Si estàs més alt, vindran més coloms. Saps? Perquè des d'allà veuen el perill.
0: Però si estan tot el dia caminant per terra, els coloms, a Plaça Catalunya, amb aquella gent que va allà i que els alimenta, i llavors fa que hi hagi una superpoblació.
3: Per això ells volen i busquen llocs alts on puguin estar tranquils. A més, allà s'hi senten protegits, a una cantonada, una teulada o a una barana, poden protegir-se del vent i també de la pluja i, per tant, per això busquen com aquest refugi als coloms. A més, hi poden descansar, és una zona tranquil·la on ningú els molesta, perquè pensa, si hi ha un colom a la balcó de casa teva, tu no hi ets allà, per tant, no hi ha ningú, com a Plaça Catalunya, per exemple, que vagi allà a espantar els coloms com fem tots.
0: En temps de postguerra no n'hi havia de coloms, se'ls fotien els coloms.
3: Això és veritat.
0: Sí, sí. El més molest, no sé si estàs d'acord, és aquella merda seca que deixen a la terrassa.
3: Ai,
0: que allò no hi ha Déu que ho tregui,
3: eh?
0: No hi ha Déu que ho tregui, tu.
3: És que és fastigós. També és perquè pot haver menjar a prop, engrunes, menjar d'animals, llavors o fins i tot contenidors propers, fet que fa que sigui més atractiu pels coloms acostar-se a totes aquestes deixalles que queden. A més, poden voler fer un niu, si veus que venen coloms amb branquetes, alerta, que potser volen instal·lar-se, més que visitar-te, no?, al teu balcó. I, finalment, perquè els coloms tenen una bona capacitat d'orientació i els balcons o les terrasses els poden recordar a un lloc on han estat còmodes. Per tant, recorden llocs i van allà a sentir-se una altra vegada com s'han sentit.
0: Molt bé.
3: I saps allò que fa molta gent, que posen un disc, no?, com un DVD o un CD per espantar coloms?
0: El típic espantaocells.
3: Doncs això, família, sí que pot ajudar a espantar els coloms, però heu de saber que no és una solució definitiva. Això simplement el que fa, quan el vent mou aquests DVDs, fa que els reflexos de la llum incomodin els coloms i en aquell moment no vinguin. Però no vol dir que si poses DVDs no vinguin coloms al balcó.
0: Mal ha guanyat DVD, mal ha guanyat CD, que potser era boníssim, i a vegades la teva mare o el teu pare l'agafa sense permís.
3: Pel colom.
0: I el car d'allà perquè no vinguin coloms.
3: Exacte.
0: Molt bé, m'agrada molt aquesta versió Frank de la Jungla de Marc Puga.
3: Has vist?
0: Parlant de coloms.
3: Són polifacètics, aquí.
0: Toques tots els pals, eh?
3: Tots?
0: És increïble.
3: Totes les branques.
0: Sí, sí. Escolta'm, la veritat és que és una sort tenir-te. 10:38. Anem a Marineland, que és un bon lloc on no trobareu coloms, però sí, per exemple, dofins.
1: Quan la calor apreta, vine a Marineland Catalunya. Gaudeix del parc aquàtic, dels espectaculars dofins i lleons marins, del Magic Boat Show i d'un dia ple de diversió en família.
4: A més, descobreix els Aquatic Days amb 6 € de descompte.
1: Consulta les dates a marineland.es.

0: El so de RAC 105.
1: RAC 105.
0: Evoluciona.
2: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
2: Més moderna.
0: Més potent.
2: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
3: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat. La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai. Matina.

0: presentar arriba la invitación para la consulta.
1: Dels creadors que no s'acabi l'estiu a la Marina està Morena, una de les batxates més famoses en català, aquest Mossego Mossego, menjant-se una sídria. Mira, ara estic a dieta i avui

0: Mona.
1: No sé si és.
2: Clar que sí.
1: Que és el
2: a mi m'encanta celebrar l'aniversari.
1: Ah, molt bé. Anava a dir que és el que provoca aquesta alegria, però ja m'ho has dit. Com ho celebraràs, això?
2: Sí. Doncs mira, quan acabi de treballar, he quedat amb la família per anar a dinar. I a la tarda se n'anirem a un càmping amb tobans i piscines.
1: Olé. Que important és la família i que important és compartir moments com aquest que acabes d'explicar, d'anar a un càmping amb tobogans i tal. Això vol dir, perquè ara em parlaves que estàs a la feina, però demà tens el dia lliure o quan fas les vacances?
2: No, a la tarda, aquesta tarda.
1: Perfecte, molt bé. I com han anat les vacances, Glòria?
2: Bueno, les vacances arribaran la setmana que ve.
1: Encara no has marxat. Tu ets d'aquestes que fa les vacances al setembre.
0: Doncs mira, és millor.
2: Sí.
0: La millor època, Glòria?
2: Sí, la veritat és
0: no
2: que
0: no hi ha gent, estàs tranquil, encara fa bon temps.
1: Tot més barat, ho diuen.
0: Ai, sí, que bé.
1: Sí.
2: Això diuen, ja veurem.
1: I quins són els plans?
2: Però,
1: on aniràs de vacances?
2: A Tanzània.
1: Carai, tu!
0: Uau, nena!
1: I què s'hi fa a Tanzània? Pot ser que hi hagi una mica tot el tema dels safaris i tal, o no?
2: Sí, també hi ha safaris.
1: Molt bé. I ens han explicat, els teus companys de feina, que són els responsables que t'estiguem trucant ara mateix, que t'agrada molt anar a la muntanya, fer viatges per tot arreu, no? Aquest estiu també has estat al Pirineu Aragonès, el de Navarra, el francès, pel català...
2: Sí, també, no? També.
0: Ets aventurera, eh?
1: Sí, sí.
2: Sí, m'agrada molt. Sí, sí.
1: Quin diries que és el viatge que més t'ha marcat de la teva vida, ja que has fet tantes voltes pel món?
2: Uf, és que n'hi ha molts, eh?
1: Sí, però si...
2: És a dir,
1: només te'n deixo triar un. És a dir, jo a l'Ernest Codina li recomanaria aquest viatge.
2: Bueno, però amb tots els meus respectes em sembla que no som del mateix tipus de viatge.
1: Per què?
0: Per què
1: dius això? No, perquè m'escolta.
2: Perquè jo soc de muntanya.
1: Sí. Amiga. No, jo un dia, és a dir, fer de tant en tant un matagalls, una excursió, etc. Sí. Però dedicar unes vacances senceres a caminar, jo ho trobaria agosarat
0: i
1: sobretot cansat.
0: Ens morim.
2: Sí. Sí, és cansat, però molt satisfactori.
1: Bueno, escolta'm, doncs res, que ho celebris molt. No viatjarem mai junts, però sí que ens fotrem, per exemple, un bon colant de xocolata, que m'han dit que també t'agrada molt. La xocolata,
2: sí,
1: i fer pastissos i aquestes coses.
2: Sí.
1: Glòria,
2: això per descomptat.
1: Un petonet de part de tots els teus companys de feina, que aviat els perdràs de vista, i també de tot l'equip del Matina Codina. Feliços 53, carinyo.
0: Per molts
2: anys. Moltes gràcies. I felicitats pel programa.
1: Merci, amore. Que vagi bé.
2: Adéu.
1: Un brindis per la Glòria, i si vosaltres voleu encarregar una trucada, ja ho sabeu, desperta@rac105.cat. Afanyeu-vos, perquè el calendari de reserves s'omple molt ràpid.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt ràpid, molt ràpid. 12 minuts, Marc Puga, i tanquem el mes d'agost.
0: Ah, que
1: Matina
0: fort!
1: Codina, sí.
0: Ja,
1: i el primer programa de la temporada.
0: Quins nervis.
1: I ara, amics de les arts, segurament t'estimo, Marc. Segurament no, segur que t'estimo.
0: Oh, per favor.
1: Vinga, va.

0: La Bichota amb una de les cançons menys llatines que té del seu repertori. Aquesta que es diu Contigo, amb el DJ-Jockey Tiesto. 5 minuts i les 11 del matí, moment d'anar tocant el 2. Em sento estrany.
1: Ai, sí?
0: No, no, vosaltres com ho sentiu, ja?
2: A veure.
0: No, tot bé.
3: Ei, hola.
1: Sí, però
3: hola.
1: Sona diferent, sona enllaunat, eh?
0: Sí, sí, això és
1: sona...
0: perquè l'Arnau Molet hi ha agafat l'antena a ell. Fes el segon.
1: Ostres, que malparit.
0: Segurament, eh?
4: Ho sabia.
3: Arnau, rata. Fora de la nostra antena.
1: Ostres. No s'entén això que esteu dient ara.
3: Ah, són coses tècniques, Marc.
5: Escolta, això no ho podeu fer fora d'antena, el tema dels micròfons.
0: Sí, ja està. Bé, Toni Clapés, perdona, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Bé, posem la nota al programa d'avui, primer programa de la nova temporada, com ens has vist?
5: Sí, bueno, sorprenent que aguanteu, abans que res, una temporada més. 6 anys de turra matinal.
0: Wow.
5: Des d'aquí l'enhorabona als jefes per aquest ull clínic a l'hora d'apostar per gent de la ràdio i us ha triat a vosaltres.
0: Moltes gràcies.
3: Queda dit. Gràcies, Toni.
5: També dic al vostre favor que, escoltant el que hem hagut d'escoltar a l'estiu a la ràdio...
1: Hola!
6: Ara no diguis això.
1: Pobre Héctor Huguet.
0: Aquesta hòstia gratuïta a la resta de companys que fan l'estiu, no sé si és necessària.
5: Escolta, era infumable.
1: Fumable.
5: La ràdio a l'estiu és infumable.
3: És molt difícil agafar un programa de zero i fer-lo.
5: I no parlo, que vagi per endavant, del Huguet.
1: Ah, o sigui, parles del Pere Mas.
5: D'altres. Parlo d'altres.
0: Bé, Toni, avui és el primer dia. No sé com... És a dir, creus que encara ens falta una mica, suposo, de... engreixar la maquinària, no? Una mica de dinamisme, una mica de... Hem d'acabar de fer el rodatge. Normal, no?
5: Home, com no podia ser d'una altra...
0: Tu veig que estàs igual que sempre, per cert, el mateix bon humor de sempre.
5: Bueno, jo ja estic fent brometes a la redacció, aplaudides.
6: Ah, sí?
3: Aplaudides!
0: Sí, per exemple...
5: Bueno, he fet una dels peixos que ha estat molt celebrada.
6: Ah, sí?
5: Bueno, perquè està la temperatura del mar bastant escalfada aquest any, i bueno, els peixos ja, diguem-ne, que no necessiten ja ni bullir-los. Ja els pots treure de l'aigua i te'ls fots directament.
6: I això s'ha celebrat a la redacció.
3: Oh, hem aplaudit la mateixa gent que fa els programes d'estiu aquí.
1: És bona.
0: Bé, com sempre, farem el millor i el pitjor que has escoltat avui, va.
5: Bueno, doncs avui ja heu començat pifiant-la, sobretot el Lillo.
6: Ostres!
5: Bueno, havia de fer un gag en antena.
3: Escalvo.
5: I el text que havia de seguir l'Ernest no estava, diguem-ne, al guió. Una cosa que heu trobat, us heu trobat en antena,
6: sí.
5: I clar, us heu trobat allà al mig i no heu pogut dissimular.
0: A veure, un segon, És que hi ha una cosa que és que l'Alan Lillo... No, expliquem la veritat, aquí no hi ha...
5: Endavant.
3: Ves a saber on l'has enganxat, Alan.
1: Passau, Alan.
0: No m'ha posat aquí una cosa, és igual.
4: Aviam, jo tinc una teoria. Podria ser que el meu company Xavi Cazorla hagi...
1: No.
4: Sobrevesborrat.
1: No.
0: El guió ara mateix no hi és. Fem una cosa, posem una altra cançó, no passa res. Són coses del primer dia. Vull dir, l'arrencada, tu no has vist mai... una arrencada que sigui...
4: Què? Ja sé el que ha passat.
3: On està?
0: Doncs explica-ho.
1: M'ho ha posat al juliol.
4: Està a l'1 de setembre.
6: És el dia 1, jo l'acabo de trobar.
3: Sí. És bona.
6: Està el dia 1.
4: És que penso que és 1 de setembre. Avui, clar, com estem començant, que no es comença un 31. Es comença un dia 1.
3: Però... Saps què? Fa estona jo que ho penso, perquè al meu guió no tinc res del que tu has escrit, i fa estona que penso, aquest noi...
4: No ha fet res, no?
3: No ha fet res avui. Està improvisant molt bé.
4: Sí, demano disculpes, eh?
6: Ja el teniu.
0: Però com pot ser que estiguis tan empanat, tio? Que tu no mires el calendari o què?
1: I el tio acusant, eh? M'ha acusat també.
6: Ja. T'ha culpat heavy.
4: És veritat.
0: Una temporada no es pot començar un 31 d'agost. Podem estar una mica d'acord amb això, però tot i així... Ja vas veure que hi havia. És a dir, que la temporada començava el 31 d'agost, no?
4: Em fan molta ràbia les excuses, però és cert que també...
0: No, això és falta de concentració.
4: Exacte. No,
0: clapés, fotali una mica.
5: Hem estat explicant aquí ara la sopa...
1: De què?
5: Escolta, ho diré fàcil, Ernest, perquè ho tens xupat, perquè acaba de començar i encara no han signat el contracte. Quatre paraules. Les he hagut de comptar. Quatre paraules. No, treu-me la música.
4: A la puta calle.
5: El Lillo a la puta calle.
6: Que ben contades.
5: Ja està.
3: Hòstia, tu.
4: Bueno, bé, tant,
0: falta, no?, de concentració del primer dia, no? Sí. Ens falta aquesta connexió. I el millor del programa, aquesta?
5: Mira, el millor, afortunadament, és que teniu un presentador i director del programa que es diu Ernest Codina, bueno, que porta 6 setmanes preparant aquesta, aquesta reentrada perquè tot estigui en ordre i surti ben.
0: Sí, la veritat és que si no hagués vingut ahir a la tarda a fer una sèrie de coses que havíem de fer, avui això no funciona. Però bueno...
6: Bé, això, gràcies, Ernest.
0: Denota carinyo, no?, i passió per la feina. Exacte. I ens ho ha dit avui el Pep Guardiola, passion. No, passion.
2: My ex-wife. Passion.
6: Otra vez.
2: She loves me. Yeah, yeah, yeah.
3: Llevo la cançó dels Beatles.
5: No, no fa gràcia.
7: I'm fucking divorced for the most beautiful woman in your world is my wife. My ex-wife. I love her. Unbelievable.
2: Unbelievable.
7: The passion. For many reasons, we lost the passion.
2: We lost
7: the passion. I love her, yeah, absolutely. She loved me, yeah.
2: Yeah,
7: but we lost the passion.
1: Ho saps, tampoc.
7: How you play football? Because you're playing or was something inside? What is the passion?
2: What is the passion?
0: Doncs no puc estar més d'acord que en aquesta vida les coses s'han de fer amb passió. Ara, no les facis.
6: Ara.
0: No les facis, ara. I quan s'acaba la passió, doncs fora, tu.
3: Ja,
0: altra cosa, mariposa, passem pàgina. Ja. I nosaltres, avui se'ns ha acabat la passió ja.
3: Sí.
0: I volem passar el relleu a l'Arnau Mulet, que s'hi posa de seguida. Però abans vull donar les gràcies per aquest primer programa que crec que ha estat prou bé. Anota, Clapés, quina nota ens poses?
5: Mira, per un programa que comença amb errors garrafals, però amb un presentador avui que estava atent i concentrat, la nota del primer Matina Codina de la temporada és... un 6.
0: ¡Vamos!
6: Molt alta.
0: Doncs que sapigueu que això anirà amunt. Gràcies, Toni Clapés, i gràcies a l'Anlillo.
2: A vosaltres.
0: Sergi Ferrer, bon dia.
6: Adeu,
0: gràcies, Xavi Cazorla.
6: Adeu.
0: I gràcies també, Marc Puga.
6: Adeu. Bonica.
0: Vinga, va, anem a esmorzar. Quin serà el primer esmorzar de la temporada?
3: Ara
0: ho pensem. Ara se'm digui saludable. Jo estic fent dieta. Gràcies també a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, a la Bàrbara Padilla i a l'Arnau Margó, que és el nostre estudiant en pràctiques. Demà a les 6, més i millor. Que tingueu bon dia i bona hora. I serà 1 de setembre. Apa, adéu-siau. Bona reentrer a tothom. Adéu.
8: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
8: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Déu-n'hi-do, eh? Quina energia, quin ritme, quin bon rotllo que gasta Nil Moliner. Aquí el teniu, aquesta cançó que es diu Me Acuerdo de Ti. És una de les seves últimes propostes del seu darrer treball que ens té completament enamorats i que ens va perfecte per començar aquesta nova hora. Ei, 31 d'agost, eh? Sí, encara estem a l'estiu, però hi ha moltíssima gent que ja ha finiquitat les vacances. En fi, molts ànims.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 5 de les 11, ens hi posem després del Matina Codina. Aniràs comprovant que sona diferent RAC 105, sí? Hem canviat una mica la imatge, doncs, sonora, i a veure si t'agrada. Ens anirem familiaritzant de mentres. Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
3: Vine a la Castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
4: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
0: El so de RAC 105.
1: RAC 105.
0: Evoluciona.
5: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
5: Més moderna.
0: Més potent.
5: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
6: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai. Escoltes tots els èxits de la música.
7: No podràs canviar d'emissora.

Els Catarres, diumenge sense drama. A veure, ahir una mica de drama hi va haver, sobretot per la gent que començava a treballar avui, no? Suposo. En fi, sí, com sigui, els Catarres estan immersos en una gira que precisament es diu Gira sense drama i que avui fa parada a Palau Solità i Plegamans, a la Festa Major. I després ja passaran per Agramunt, Sant Sadurní d'Anoia, i el dia 25 de setembre els tindrem actuant a la Mercè de RAC 105. Moltíssimes ganes de que vingueu a aquest concert que tenim preparat a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Pinta que serà un exitàs, per tant, apunta-t'ho bé. Va, superant el punt d'un quart de 12, aquest és Ed Sheeran, a Sisam.

Doncs què vols que et digui d'aquesta cançó que no sàpigues ja, no? Shakira per un costat, per l'altre Burna Boy. És la cançó oficial del Mundial de Futbol que ja hem deixat enrere fa bastant. Però la cançó no. La cançó s'ha convertit en una de les importantíssimes en aquest estiu i en aquest principi de temporada, evidentment, aquí a RAC 105 encara segueix cuejant i amb molta força. Va, que això no para! Ara Britney Spears l'altre va fer unes declaracions que va dir que no tenia intenció de tornar al món de la música perquè no s'hi veu. En fi, anirem recuperant cançons com aquesta que es diu Tòxic.

Rec 105 Barcelona. Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.

0: Tina Codina.
1: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

Doncs aquí tenim a Lady Gaga al costat de Bradley Cooper amb aquesta cançó que es diu Shallow. Per cert, corre un rumor que diu que Lady Gaga podria actuar a Sardenya. Això sí que seria en una boda privada entre dos multimilionaris italians que es casen i doncs han dit, epa, a veure si ve Lady Gaga a tocar. I no només ella, que també hi aniria Coldplay i Rita Ora, tu. A veure, no estaria malament que ens convidessin a aquesta boda. No sé si també 150 € per cobert val, no?

0: Doncs la veritat és que a mi aquest estiu entrava a Instagram i anava passant stories i una rere l'altra tenia aquesta cançó de fons de Soc un bohemio. Es diu un dia qualsevol d'agost i avui no és un dia qualsevol d'agost. Avui és l'últim dia de l'agost, sí. I a més avui és el dia de la tornada per moltíssima gent. En fi, des de RAC 105 t'estarem acompanyant, evidentment, sempre amb la bona música que ha marcat aquest estiu.
1: La teva música. RAC 105.
0: I també, doncs, evidentment, la bona música d'ara i de sempre. Aquest és Rema, al costat de Selena Gomez, amb una cançó que va també fer molt èxit, aquest afrobeat que et va entrant i que et fa moure i que no et deixa marxar. Es diu Calm Down.

Doncs aquesta ja té uns quants anys, però el missatge està més que actiu en aquests moments, no? És més que actual. What doesn't kill you? El que no et mata et fa més fort, no? La cançó es diu Stronger, la cantava ni més ni menys que Kelly Clarkson, va ser un dels seus primers grans èxits, i aquí a RAC 105 per nosaltres és un plaer tornar-la a recuperar. Vinga, va, que continuem avançant ja a direcció a les 12 del migdia, i ara és el moment de Benson Boone, un artista que coneixem molt bé i que, de fet, el vam conèixer pràcticament aquí a RAC 105 i a tot el món amb aquesta, on parlava de les seves coses boniques que tenia por de perdre. Diu que ara està bé, que està feliç, però que hi ha vegades que quan es desperta la nit té por de perdre totes aquestes beautiful things.

0: Doncs efectivament és Joan Dausà, Mama Duixa, i amb aquesta que jo crec que ja podem considerar una de les cançons de l'estiu en català, sinó la cançó de l'estiu, eh? Perquè tothom la sap, tothom la canta, tothom la balla. I en fi, ens ha enamorat. Papi, posa-la al disc.
1: Sí que ho ha fet, sí, li ha posat.
2: La teva música.
3: Amb Bernau Mulet.
0: Ja està sent un autèntic èxit. Arrenquem nova hora, va. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 4 de les 12 del migdia. Aquí estem acompanyant-te en aquest 31 d'agost. Sí, tornada a la rutina per moltíssima gent, però no passa res perquè nosaltres estem al teu costat. I com hauràs notat i aniràs notant durant tot el dia, amb un canvi de so que esperem que t'agradi. Nosaltres estem encantats de la vida, eh? Sonem diferent. A veure què et sembla. Ara sí, Unstoppable.

0: producto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El so de RAC 105.
8: RAC 105.
7: Evoluciona.
9: Què?
7: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
9: Més moderna.
7: Més potent.
9: Més potent.
7: I amb tres noves notes.
10: Però què locura és esta?
7: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
9: Renovat.
7: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai. RAC 105.
9: La teva música.
7: No podràs canviar d'emissora.
9: Aquest és

M'agrada les cançons que darrere tenen una història i aquesta en té una de molt potent. I és que resulta que Teddy Swims ha explicat en diverses entrevistes que ell de nit té malsons, sí. I volia escriure sobre això, va fer aquesta cançó que es diu Bad Dreams, tot i que té doncs, aquesta estètica positiva. El missatge de fons és un punt fosquet. Tot i així, la cosa li ha funcionat molt bé, està sonant per tot arreu i, evidentment, aquí a RAC105 la teva música també ho fa. Va, que això no para. Ara tornem a casa amb el Siderland i amb aquesta, que és una autèntica bomba. Es diu Tututuru, una de les cançons més virals del moment.

Doncs aquí tenim a Coldplay amb aquesta grandíssima proposta que es diu Higher Power. Tots tenim un gran poder, només hem de saber quin és i aprofitar-lo i ja està, no? Una de les bandes més potents a nivell internacional que ens deixa pràcticament a dos quarts d'una. Moment perfecte per tornar cap a casa, va. Ell és Max Navarro i és el primer concursant d'Operación Triunfo que surt de l'acadèmia i presenta la seva primera cançó íntegrament en català. Sona molt bé. Això es diu Inigualable. Inigualable.

0: Doncs efectivament, Aitana, que està planant ja el terreny per venir a Barcelona ben aviat, eh? És la setmana que ve, de fet. Aquí la teníem amb Superestrella sonant a RAC 105. A veure, camí de 3:15. Anem a tot arreu amb presses, eh? Però saps què és el que no espera? Doncs la teva salut. Per això, l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes, truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com, 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.

per ell serà la Castanyà, el Cabró Rock, 30 i 31 d'octubre, i també el 21 de novembre al Calçofest. En fi, a més que continuem acompanyant-te des de RAC 105, camí de la 1 al migdia. De seguida passarà per aquí aquesta col·laboració estel·lar entre Madonna i Sabrina Carpenter, dues artistes que queden més bé juntes que separades, pràcticament. Abans, mira, aquesta és Rihanna, una altra veu femenina. Ella la tenim, en fi, que ens ha abandonat de la música, s'ha dedicat a altres negocis, que li van molt bé, per cert. Però, Rihanna, si ens estàs escoltant, des d'aquí et demanem que tornis, no? Perquè sempre hem d'anar recuperant cançons com aquesta. Love on the Brain.

0: something I want to talk about.
1: Hola, ja sóc a casa. Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la dels getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
2: Ja em dius ara.
3: De 5 a 9.
2: Tic-tac. Tic-tac. Racen 5.
3: Torna'l. Ja
4: passes. Va, que ja passes. Què dius?

0: Joe Kiri amb aquesta cançó que es diu End of Beginning per començar nova hora.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, salutacions de l'Arna Mulet. Arrenquem, com et dic, aquesta nova hora. Passen 2 minuts a la 1 del migdia. De seguida passarà per aquí Mamaduixa amb una cançó que es diu Que Chévere. Abans, però, és el moment de Lorin, que és un artista que va guanyar 2 cops al Festival d'Eurovisió. Poca gent ho pot dir. Ella sí. I la primera vegada ho va fer, doncs mira, molt eufòrica. Amb aquesta, evidentment, que coneixes i que es diu així, Eufòria.

0: música.
1: RAC 105.
2: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
10: El so de RAC 105.
11: RAC 105.
10: Evoluciona.
12: Què?
10: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
12: Més moderna.
10: Més potent.
12: Més potent.
10: I amb tres noves notes.
13: Però què locura és esta?
10: Dóna'ns temps. T'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
12: Renovat.
10: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
10: La casa dels teus artistes.

èxits de l'estiu, aquesta de Huguel, que sí, és francès. Hi ha molta gent que diu Huguel, Huguel, però no, es diu Huguel. I la cançó, Jamaican Bam Bam. Tot un èxit, evidentment, que també sona aquí a RAC 105, un quart de dues del migdia, bon moment per proposar-te una cançó en català, sí. Sopa de Cabra s'ajunten ni més ni menys que amb Su i Mon DJ. Per cert, mira, avui Sant Ramon, felicitats. RAC 105. Per fer aquesta meravella, Camins, Somnis i Promeses.

Doncs aquí tenim a Karol G amb Bruno Mars i amb aquesta que es diu Estil. Novetat aquí a RAC 105, per cert. Hi ha molts rumors de que no només hi ha aquí una relació professional, sinó que la cosa ha anat més enllà i que sembla que tindria una relació sentimental, eh? Sí? Bruno Mars i Karol G. Què et sembla? Va, continuem avançant amb un gentleman. Ell és Robbie Williams i aquesta cançó es diu Candy. La coneixes de sobre, sonant aquí a RAC 105.

Doncs mira, una mica de música disco d'aquesta cançó de Sophie Ellis Bextor, que es diu Murder on the Dance Floor, i que va publicar ni més ni menys que l'any 2001. Per cert, hi ha una curiositat d'aquesta cançó, i és que la mateixa Sophie, en una entrevista, va dir que tenia por de que la matessin a una discoteca perquè diu que la seva mort es convertiria instantàniament en un acudit nacional. T'imagines que passés? Esperem que no, eh? Llarga vida, clar que sí. Va,

0: Realment tenim un país meravellós i els tiets se n'han adonat de tot això i han dit, el que necessitem és precisament platgeta, estar amb els amics, estar amb la família i passar temps amb els nostres. Era això, clar que sí, una de les cançons de l'estiu que també sona evidentment aquí a RAC 105.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Va, camí de les dues, i ara anem a recuperar aquesta cançó de Nicky Jor, una que ens anima ni més ni menys que a obrir el sostre solar del cotxe, a treure el cap i a gaudir d'aquest dia meravellós que fa, almenys aquí a la ciutat de Barcelona. Es diu Sunroof.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: you.
1: Doncs aquí tenim a Fana amb aquesta que es diu We Are Young, cançó amb la que jo em vaig acomiadar. Salutacions a l'Arnau Moleta, ha estat un plaer acompanyar-te en aquest matí de dilluns. Demà més, 1 de setembre ja. De seguida, però, s'hi posa l'Albert Buscarons amb

0: la teva música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Si vos se la compra, ve a Tanacar.
5: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en la tonyina clara en oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
7: Matina Codina, Best Moments.
8: Joan Laporta confessa que es va equivocar i que volia fer un acte d'exaltació de l'empanada al Camp Nou. I no va estar la... Pobret.
9: Molt bona.
8: Llibertat de digestió, va dir el president.
9: Llibertat de digestió.
8: I els Mossos disparen un home per afirmar que necessita vacances de les vacances.
10: Ostres, no.
8: I 2 milions de nens acaben de recordar ara mateix, mentre parlo, que no han fet ni una sola pàgina dels deures d'estiu i comencen ja a fer càlculs per saber quantes han de fer cada dia per arribar. No, mama, si faig 37 pàgines avui, no et dóna temps.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: en aquest inici de curs. Les cançons que més ens han acompanyat aquest estiu segueixen tenint un protagonisme important aquí a RAC 105, com aquesta dels Catarres.
1: Tots els dies que vindran.
0: És el diumenge sense drama.
2: La teva música.
3: Amb Albert Buscarón.
0: Què tal? Són les 2:03. És dilluns 31 d'agost. Ja hem tornat tots. Ja hi som. Després de la tornada del Matina Covina, l'Arnau Molet també amb el primer torn de la temporada. Aquesta nova sonoritat que t'oferim, què? Què et sembla? Tenim tot a punt. Salutacions a l'Albert Buscarons amb els números 1 de l'actualitat. De seguida, el festuc del Marcos, tot just abans d'aquest Dance Monkey de Tones and I.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aquesta Incent 3, el 29 de novembre a l'Allianz Jambuend de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
7: Verisur.
0: RAC 105, la teva música.
8: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
8: Aquest és el so.

That's So True. Aquesta és la proposta de Gracie Abrams, que continua escalfant motors de cara al seu tour mundial, que té parada a Barcelona, eh? Dues nits al Palau Sant Jordi el mes de maig del 27. Un quart de 3 de la tarda, seguim amb grans divas de pop actual, com és Sara Larsson.

que ja arriba, que ja el tenim aquí, demà, a l'Estadi Olímpic, The Weeknd, amb un tour mundial que ja comença encara la seva recta final. Barcelona serà una de les últimes places europees, després de Portugal i ja. Després vindrà l'etapa asiàtica. I aquest Save Your Tears és una de les cançons, evidentment, que més esperem. Un parell de minuts i dos quarts de tres. I aquí seguim amb una altra de les cançons que han fet molt de mal aquest estiu. Anem a posar-lo ben a tope de nou. El ventilador, Banda Neon, Búhos i Mont DJ.

0: Saluda, saluda. Benvinguda. Hola, hola. David Tabaré amb Tu Ibiza, dos èxits a l'estiu. Junts en una sola cançó. Hot Summer Night. D'aquestes n'hem passat unes quantes i diria jo que encara ens en queda alguna. De seguida, una de les noves de Bruno Mars. Posarem Risk It All abans de la milionària de Rosalía.
1: La Rosalía.

no pari la música, això mai, i ho tenim ben present també en aquest inici de la temporada 2026-27, aquí a RAC 105, on seguiran sonant cançons de Rihanna, però també noves veus i noves artistes, com aquesta que et presentem només aquí. Es diu Adela. A veure què et sembla aquest Ain't in L.A.

0: Teva Música
1: amb Albert Buscarons.
2: Que bona aquesta cançó de Cat's Eye. És una de les que està agafant velocitat i interès per part de tot un planeta. Al ritme d'Animal comencem. Són les 3 de la tarda, 2 minuts d'aquest últim dia del mes d'agost del 2026. És dilluns, dia 31, i aquí seguim. Salutacions a l'Albert Buscarons, ara amb Damian.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Tiselo Carti.
4: Mi penya del Rexen 5.
5: Hola, Rexen 5, aquí Rosalia.
6: Família de Rexen 5.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figa Flauas i Stay Home.
7: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, Rexen 5, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, si la fumiga des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Rexen 5, així que guardo especial carinyo.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
15: No, no cal creuar mig món.
16: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em puso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
17: Un petó i una abraçada, família.
18: Un petonet de part de tots cinc.
1: Això és Rexen 5.
18: Un besinho.
7: A Rexen 5.
15: Merci, besito.
1: Rexen 5.
0: Sempre apostant per la música en català.
1: Rexen 5.
0: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
19: Rexen 5.
16: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
15: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
2: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
15: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900 903 744.
2: Verisur.

Religion. Aquesta és la cançó de Bebe Rexha amb Faithless. Bona energia, la que ens porta. Que bé que la necessitem en el Dia Nacional de la Reincorporació a la Feina. No em diguis, eh? Avui ja sembla que sí, tothom és allò i nosaltres que ho celebrem. La música la hi posem nosaltres. Aquí no et falta mai la companyia, aquesta és la teva ràdio, amb la teva música, la RAC 105. I ara amb Kelly Clarkson, aquest és el seu gran número 5, Since You've Been Gone.

tornen a dominar les llistes mundials després del gran èxit de Dràcula. Ara amb aquest Loser, la nova cançó de Tame Impala, també nova aquests dies a RAC 105. Busquem 3:45 i aquí seguim passant el primer tram de la tarda del dilluns. Ara amb Aitana, que ja arriba a partir de divendres, 4 nits al Palau Sant Jordi. No hi faltaran els seus èxits. Segurament aquest és dels que farà bellugar tot el Palau d'una. Es diu Formentera.

Aquesta és la Sabrina Carpenter. La seva cançó que més ha triomfat en els últims mesos és aquesta, en format country, ja la coneixes perfectament. Es tracta del Manchild, que mira pràcticament ja 3:15 de la tarda. Així sona el teu dilluns a RAC 105, acomiadant-nos del mes d'agost. Ara amb aquesta de Anota, també ens ha fet companyia durant l'estiu.

És el so de Daft Punk. Aquesta és Get Lucky, una de les cançons més importants del duet francès, sempre dedicat a l'electrònica, amb força i ganes. 6 minuts i l'hora en punt, busquem les 4 i ho fem amb Danny Six i Iskid, i una altra de les cançons que ens ha acompanyat aquestes setmanes de caloreta. Que s'aturi el temps.

0: Moliner, que aquesta setmana és notícia perquè divendres publica nova cançó amb els Ginestar. Quines ganes, eh?
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: I amb aquest Me Acuerdo de Ti ens col·loquem a les 4 i 3 minuts. Què tal? Bona tarda. Com ho portes? Acabant pràcticament l'estiu del 2026, últim dia del mes d'agost, és dilluns, dia 31. Salutacions de l'Albert Buscarons. En tenim molt més per endavant. Ja veuràs, ja... Abans de la fúmiga i els tiets, arriben a Ed Sheeran i Justin Bieber amb I Don't Care.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
3: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
2: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
4: Verisur.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Vine a la Castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
0: Aquest és el so.

que ha tingut molta fortuna aquest estiu. És la del DJ belga Ugel, amb Solto, es diu Jamaican. Bam, bam. Doncs aquí seguim, gaudint del dilluns amb grups que trobem a faltar. Realment, aquest ens torna a tenir, torna a ser any de comiats, oques grasses, la fúmiga. Però fa un parell d'anys també vam passar el nostre bal amb Stay Home, Distance, I'm Here to Play.

Doncs sí, sí, arriba a Barcelona en el seu millor moment, en la superestrella total, artista global, amb una cançó que ha sonat als 5 continents, i tant que sí. Aitana, a partir de divendres, 4 dates al Palau Sant Jordi amb tots els seus fans, i aquesta que serà la cançó de la nit, evidentment, del Sant Jordi, d'en peus, arrima de superestrella. Busquem ja 2 quarts, i arriben Calvin Harris, Sam Smith, una altra d'aquelles col·laboracions que sobre el paper dèiem, cosa rara aquesta, però gran resultat, elegant com poques, aquest Promises.

Aquesta és la cançó que va fer triomfar Marc Ambor, el Belong Together, que ens va pas d'escoltar una d'aquelles cançons actuals, enormes i elegants, a la mà de Bauza. Es diu Magnetic.

Aquests són els Imagine Dragons. Sona Enemy, una altra de les seves potents cançons. 7 minuts i les 5, doncs tot torna. I també al Ja Tarda tenim l'Enric Font perdut de vacances, però ja està tot en lloc, avui 31 d'agost. Així que no t'ho perdis, això de seguida. Jo et deixo amb Rey. Aquesta és la cançó d'èxit dels últims mesos. Where is my husband?

0: Tu! Sí, ja tardes.
1: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
0: Aquí comença... Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
0: Ja tardes amb l'Enric... Perdó, eh?
3: Ciutadans de Catalunya!
4: Vaga.
3: Ja sóc aquí!
5: Ai, per favor.
6: Ja comença a fer-se clar.

0: No, no, no, aquí res de drama. Sempre bon rotllet, encara que sigui el primer dia. Sí, evidentment. Així hem començat, amb els catarres, amb aquesta diumenge sense drama, evidentment. Va, oi, se'm fa estrany, eh? Ja, és més d'un mes, eh? Més d'un mes s'ha trepitjat aquest estudi. Bé, no, divendres ja vaig venir, però no vaig fer directe, eh? No vaig fer programa, clar. Va, així hem començat, nova hora i nova edició del Ja Tarda, sí, nova temporada, oi? Va, fins a les 9, com sempre, aquí liant-la. Ai. Bé, carregats de ritme, bon rotllo.
1: Ole! Sí, ole.
0: Sempre la tonteria de sempre.
1: Ai, Déu meu.
0: Que no falti, eh? Això és evident. Sí, home. Home, ole! Val, tanto perquè avui arrenquem amb moltes coses, però moltes, moltes. A més, amb un mega regalàs que fliparàs. Sí. De moment, explico que de seguida obrirem tema del dia, així que tots enganxats aquí a la ràdio. També, què més tenim? Home, farem roast musical, batalla de cançons. Sí, enfrontant avui cançons per tornar a començar, eh? Que m'entens? També versió del dia i tots els teus missatges que pots enviar, si vols, ja mateix.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, ja tardes, doncs sí. Trobem a faltar ja, eh? Va, doncs dit i fet, anem-hi de cara, eh? De cara a barrac, aquí a tope. Toma! Va, i ho fem amb el so d'Alexandra Stan, amb una d'aquestes que sempre venen de gust, que donen doncs, aquesta energia extra per començar també un dilluns com el d'avui, que per molts és una mica un dilluns complicat. Sí. Mister Saxovit. Va, puja.

0: Li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
1: I tant. Però moltíssim, Molt, però molt.
0: Ja tardes.
3: Recinca, no?
0: A RAC 105.
4: Ostres, que fort.

0: got something I want to talk about.
1: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
2: Amb l'Enric Font.
1: RAC 105.
3: Si hi ha una festa vols triomfar,
4: claro,
3: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
1: Toma!

0: Ai, mira que ens agrada aquesta història, eh? So easy to fall in love, una d'aquelles que ens posen com tendres, eh? Sí.
1: Oh.
0: Ai, bonic, bonic. Vinga, re! Uns 13 minutets que passen de les 5, aquí el Getardes, per si no ho saps, jo t'ho explico, eh? Que estem...
2: Ai, mare!
0: Ai, ganes, primer dia, tu, eh? Mira que portava, ja, és que portava massa setmanes sense venir per aquí, però mira que m'agrada.
3: Me gusta.
0: Va, que avui comencem forts, anem encetat tema del dia, perquè, evidentment... Clar, ja... No és cap sorpresa, no?, que dir que se'ns han acabat les vacances, però bé... Però escolta'm, que tornem a la rutina amb els horaris, a la feina, els despertadors, aquestes coses que tant ens agraden, eh? Sí. I, evidentment, torna aquest programa, el Getardes. Ei! Després d'un estiu intens, doncs toca també una miqueta de treure'ns la pols a sobre, eh? La pols d'anar a la platja, clar. I escoltar una miqueta aquest programa per treure una mica l'avorriment de les tardes. Sí, estaria bé. Doncs al tanto, perquè avui busquem doncs una cançó que potser hem avorrit aquest estiu. Sí. Per això volem saber quina creus que ha estat la cançó més escoltada durant les teves vacances. No, aquesta... Aquesta segur que no, eh? Ja t'ho dic. Va, avui, al Getardes, doncs repasquem aquelles cançons que poder hem avorrit una miqueta aquest estiu. Quina creus que ha estat, doncs, la cançó més escoltada durant aquestes últimes setmanes? O aquella que has avorrit a les vacances? Doncs explica-m'ho al WhatsApp.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Getardes!
0: I molta atenció, perquè avui tenim mega regalàs. Al tanto, perquè en tenim entrada doble per anar demà mateix al concert de The Weeknd. Sí! Un parell d'entrades per gaudir d'un fenomen musical brutal com és The Weeknd, el canadès, amb aquest After Hours Till Down Tour a partir de 9:15 a l'estadi olímpic Lluís Companys. Doncs tenim un parell d'entrades que poden ser per tu. Si participes al WhatsApp.
5: 608-71-71-41.
0: Exacte. Heu vist que hem canviat de veu, eh? Aquesta veu fa por i tot. 608. Doncs va, avui un parell d'entrades per anar a veure The Weeknd. After Hours Till Down Tour. Poden ser per tu, sí, doncs això mateix. M'expliques quina creus que ha sigut la cançó que més has escoltat aquest estiu. La que més has avorrit, també m'ho pots explicar. El que vulguis. Va, en una estoneta, doncs repassarem aquests comentaris, aquests missatges, que ja anem rebent, de fet. Tenim molts. Mira, descrits, també. Benvingut, Enric, ja era hora que tornessis a les tardes. Ja tardaves a tornar. Oh! Sí, no. O al tanto que, mira, hola Enric, un abrazo grandísimo desde Cuba, siempre les escucho desde acá, mira, ole, ay, gracias, genial emisora, genial conducción, oi, gracias, com ens aboneu. Mira, també missatges com aquest, hola.
6: Bona tarda, sóc en Josep Maria,
7: la Síria
8: i la Natàlia.
6: Estem al cotxe, tornant cap a casa aquest dilluns, que tornem a la normalitat. Sí, ja. Ànims a tots i totes i pensant les properes vacances. Adéu!
0: Vigileu a la carretera, eh? Avui és dia de cotxe, dia de tornades, perquè molta gent, clar, comença demà, a pencar de nou. La rutina, que demà ja en parlarem d'això de la rutina, i també ja estem preparant cosetes per demà, que imagina com comencem temporada ja, tot. Va, que arriba Justin Bieber, Beauty and a Beat. Com està triomfant aquesta, mira que té ja uns anyets. Una altra de les que sona aquest dilluns aquí al Getardes.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bé, ja som a casa.
3: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
3: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
4: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
5: Siri, posa RAC 105.
6: La teva música.
5: Microones, posa RAC 105.
6: 105.
8: Aspiradora, posa'm RAC 105.
6: La teva música.
9: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
1: RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
12: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
13: El teu afterwork.
12: Per què no puguis canviar d'emissora?
14: Hey, com em mola!
15: Ric per no plorar.

0: Ai, que trobava a faltar cantar, això. Per la ràdio, clar. A casa també canto. D'una altra manera, però sí. En fi, Time Impala, amb la Jenny de les Blackpink, sí. Amb aquest Dràcula. Vinga, res, 4 minuts i arribarem a 2:15. Molts missatges, molts comentaris. Home, es nota que tenim ganes d'anar de concert demà, eh?
1: Ah,
0: sí, sí. Mega regalàs que tenim el primer dia de temporada en aquest programa, el Ja Tardes. Vinga, recorda que estem repassant, doncs, una miqueta fent balanç d'aquest estiu i busquem aquella cançó que creus que és la que has escoltat més. Algunes, de tantes vegades que l'has escoltat, que poder... Ja l'has avorrit i tot, eh?
1: Ai, Déu sí. Meu!
0: Doncs vinga, va!
2: 608-7171-41.
0: Exacte, vinga, va, som-hi, hola!
3: Hola, Enric! Sí. Bona tarda, Enric Font! Home, per fi tornes a posar bona música! Sí. Som l'Alba i la Georgina i et truquem des de Sant Pere Pescador, que estem de vacances, acabant els últims dies, i ens faria moltíssima, moltíssima, moltíssima il·lusió que ens caiessin aquestes pedazo d'entrades de The Weeknd. La setmana que ve comencem ja a treballar, i a més el meu cumpleanys,
0: dius?
3: I res ens faria més il·lusió que ens poguessin tocar.
0: Sí,
3: va, treballa't una miqueta.
0: Sí, clar, clar.
3: Una abraçada.
1: Apa, la cançó més escoltem és M'acordo de ti, Daniel Moliner.
0: Que bona!
1: I felicitats pel programa.
0: Molt bé.
3: Una abraçada.
0: Però entenc que encara l'escolteu perquè us agrada, eh? No, no l'heu ratllat pas. Bona, bona, aquesta. Va, tenim més comentaris. Hola. Ep. Hola, hola.
4: Hola, Raxinxin, sóc l'Arlet. I la cançó que m'ha ratllat més durant l'estiu i que crec que ha estat molt escoltada és la de la Julieta. Ostres. Adéu, felicitats pel programa.
5: La cantarem, la ballarem.
0: Home, sí que ha sonat, sí.
5: Julieta.
0: Home! Mira, per aquí estan d'acord amb tu, eh? Hola!
6: Hola, Enric Font, ben tornat a la rutina.
0: Sí.
6: A veure, jo la cançó que he escoltat, sóc en Joan de Vic,
0: hola,
6: la cançó que he escoltat més és Papi, posa-la al disc. Tant per mi com la meva filla.
0: Molt bé.
6: I a veure si em toquen aquestes entrades, que em faria molta il·lusió.
0: Vale. Molt bé. Home, sense cap mena de dubte, una de les cançons d'aquest estiu ha sonat a tort i a dret, eh?
7: Ai, mare!
0: I no, però mola, mola!
5: Quan ni com la cantarem,
0: i tant que l'he encantat.
5: La ballarem,
0: també l'hem ballat.
5: Julieta, que t'has mullat la samarreta.
0: Va, més comentaris?
2: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Ahí està.
8: Hola, Enric Font.
0: Hola.
8: Molt contenta de tornar a les rutines al setembre amb tu. Espero que hagueu passat un bon estiu. Nosaltres la cançó que més hem avorrit ha estat la de la Shakira, la del Mundial, que la posen una vegada i una altra. I moriríem per anar al concert de Weeknd, així que si ens pots incloure el sorteig de les entrades, te l'agrairíem molt.
0: Toma.
8: Gràcies.
0: Ai, a tu. Dai, dai, eh? També una altra. Bé, la recordarem com una altra de les cançons d'aquest estiu 2026. Dai, dai. Bé, tu també em pots explicar aquella cançó que tant has escoltat que potser fins i tot l'has cremat, eh? Com l'esquena. Ui, jo vaig anar un dia a la platja i...
1: Ai, Déu meu!
0: Cremat és poc. Ai, mira, ja està... Sí. Estic desentrenat. Tants dies, eh? Masses dies de vacances, trobo, eh? Trobo. Va, 608-7171-41. Recorda que pots guanyar una entrada doble per anar demà mateix a veure el canadenc The Weeknd en directe a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Que... Com comencem? A tope, eh? És que...
9: Oh, yeah!
0: Oh, yeah! Va, anem amb més, recuperant l'essència de Jessie J a Mariana Grande. Mira, aquesta. Bang, bang!

0: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Escolta l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja, tardes.

0: dir que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca l'on a Rep 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, el 2 i 5.

0: ens agrada repassar, evidentment. Cabra, que cabra, pata de cabra. Va, re, uns 20 minuts i arribarem a les 6, primer dia d'aquesta nova temporada del Jatardes. Ole! Va, i una nova temporada que també fem aquesta batalla de cançons que tant ens agrada.
1: El roast musical del Jatardes.
2: Round 1, fight!
3: Home, home!
0: Ja saps que en aquest programa doncs, enfrontem tres cançons i sempre busquem quina és la millor segons el vostre criteri, evidentment. I avui, mira, per fer aquest roast musical toca fer una cosa que costa molt més del que sembla, que és tornar a començar. Sí, tornar a començar temporada, tornar a començar a currar, tornar a començar la rutina. Perquè després d'un estiu de desconnexió, vacances, platja, nits llargues, allò... Allò que se't passa el temps volant, realment. Doncs torna, que, com no? La rutina. Sí. Torna a la feina. Però també torna aquest programa, amigo? I si hi ha una cosa bona de tornar a començar, és que ho facis amb les piles carregades, amb ganes renovades, i la sensació que aquesta vegada sí que ho petarem. Per això, mira, avui enfrontarem tres cançons que parlen precisament d'això de començar de nou, d'agafar esbranzida, de mirar endavant i de viure el moment. I ja saps que tu, com sempre, tries quina és la millor a través del WhatsApp. Un àudio, al WhatsApp. No em truqueu. Sembleu nous. Doncs va, anem amb l'opció número 1.

0: Sí, petar-ho, petar-ho. Si és la teva preferida, doncs explica-m'ho, va. O potser t'agrada més l'opció número 2. Perquè cada nou començament mereix ser celebrat. Una cançó que parla de viure intensament, com aquesta d'en Joan Dausà. La gran eufòria, sí. Estem eufòrics, platòrics, per començar aquesta nova temporada aquí al programa. I la teva, doncs bé, eh? Vota-la, vota-la. I anem amb l'última opció, número 3.
1: I tu i jo.
0: Oh! Potser la més dolça. Perquè tornar a començar és molt més fàcil quan tens gent al costat. O nosaltres, que també et fem costat. Sí, sí, sí, sí. El xarango, amb aquesta, compta amb mi. Fins que se't curin les... Compta amb nosaltres, també, clar. Jo seré... Va, i ara és el teu moment. Vota la teva preferida, Anna, a la batalla d'avui.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! A quina prefereixes? Quina d'aquestes és la que... Doncs et motiva més per començar una nova temporada. Recorda, opció número 1 amb Oques Grasses, petar-ho. Opció número 2 amb Joan Dausà, la gran eufòria. O l'última, la xarango, la més dolceta, eh? Compte amb mi. Recorda, com sempre, al final del programa sabrem quina guanya. Així que afanya't, vinga, va.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, anem amb més, que ja tenim preparada per aquí l'Aitana. Déu-n'hi-do, quin estiu, eh? Oi, l'Aitana. I estarà ben aviat per aquí, per... pel Palau, no? Sí. Per Sant Jordi. Va, que ens porta aquesta connexió psíquica.

0: Rec 105 Barcelona.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
2: Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Ja tardes.
4: Ràdio en estat pur.
3: Amb l'Enric Font.
4: Yeah.

0: el ventilador, sí. Una proposta de banda neon, els búhos, amb bon DJ, no se'n perd cap, aquest, eh?
1: Ai, mare!
0: Sí. Ha fet un bon tour, aquest estiu. Deixa-la anar. Ai, sí, ventilador, ventilador. Que no ens hem desenganxat del ventilador. Ha sigut el nostre millor amic durant totes aquestes setmanes i el que queda, encara.
1: Ai.
0: Va, res, uns 10 minuts i arribarem a les 6. Aquí estem a tope, de tornada, eh? Sí, ja tardes. Mira, ai. Si és que teníem ganes. Mira, teníem tantes ganes que avui hem pensat, mira, què podem regalar que estigui molt xulo? Doncs unes bones entrades per anar... De...

0: Participa en el sorteig de The Weeknd.
1: Sí.
0: Gràcies.
1: Ah, tu. Salami, pan. Com ho ha dit això? Salami, no? Salami, pan. Pan. Salami i pan. Salami, pa. Salami, pa. Un altre pa. Un altre pa. En fi. Doncs sí que ha sonat, sí. I l'hem ballat, també. Ens agrada. Mira més, hola!
2: Hola, Antic Font, què tal? Hola. Bona tarda.
1: Bona
2: Soc
1: tarda.
2: La Sarai de Sabadell.
1: Hello.
2: Com has passat l'estiu?
1: Bé, bé. Sí.
2: Doncs la cançó de l'estiu ha sigut Dràcula.
1: Dràcula!
2: Oh, que vagi molt bé.
1: Igualment! Sí que l'hem escoltat, sí, també. Bueno, una estoneta repassant més comentaris, que en tenim molts, eh? Es nota que tenien ganes de...
3: Ai, Déu meu!
1: Tenien ganes de premis, per la tarda. Bé, de seguida repassarem més. Això és no parar, eh? No parar. És arribar i vim, pam, pom, pom, pom, pom. Va, que anem amb Rosalín, una d'aquelles ja mítiques, també, d'aquesta casa, de RAC 105. Amb aquest snap. Mira que ens relaxa, això, eh? Per un dilluns com el d'avui va bé.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.

0: ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollon.
3: Però això què és?
4: Ai, no ho sé.
3: Comencem forts.
5: Està rient.
0: No!

0: aquesta xula.
1: Oh, i tant.
0: Oh, sí. Una de les que ens porta Zara Larsson. Com està triomfant, eh? Midnight Sun. Com crida, també. Oh. Ai, sort que no canto. Sí, sí, sí. Vindrien unes pluges, bueno, agafa't fort. Va, re, 5 minuts que passen de les 6, aquí ja tarda. Nova temporada. Començant un dilluns, com ha de ser. Ale. I a més, començant de la millor manera possible, que és regalant unes mega entrades per anar a veure The Weeknd. Sí! Per anar a veure'l demà mateix, és una cosa... Sí, sí, pim-pam, tu. Per fer una escapadeta així ràpida, pim-pam. Sí, sí, demà, dimarts, a l'estadi olímpic Lluís Companys, que a 8:45, amb The Weeknd, The After Hours Till Dawn Tour. Poca broma, eh? Tu i un acompanyant podeu gaudir allà, accés a pista, per donar-ho tot amb les seves cançons. I què més vols? I simplement has de participar a través del WhatsApp, enviar-me un àudio i explicar-me, doncs, quina creus que és la cançó que més has escoltat aquest estiu.
2: Sí. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! Va, cançons que poder fins i tot te n'has fartat ja d'escoltar-la, eh? Sí! 608-71-71, mira, per aquí, hola!
3: Hola, bona tarda!
0: Hello!
3: Bueno, espero que esteu molt bé i sobretot felicitats pel programa, que m'agrada molt, d'acord? Vale? Bueno, la cançó que aquest estiu m'ha sonat molt, sí, tot i que és bona, està bé, però val, potser hi ha un pèl massa.
0: Oi, oi, oi.
3: És la de la superestrella de la Aitana.
0: Ojo!
3: Vale, però bueno, m'agrada, eh? Però sí, potser sí, s'ha posat moltíssim. I ja per triar una, trio aquesta.
0: Ara, ara, ben fet.
3: I bueno, a veure si tinc sort i m'ha trocat les entrades aviam, del Weeknd, que aquesta sí que m'agradaria poder-les sentir.
0: Sí.
3: I a veure si tinc sort, aviam, em toquen, i a sobre, com a artista invitada, va la Rosalía.
0: Oh,
3: això ja seria lo más.
0: Claro.
3: Vinga, moltes gràcies per animar-nos així la tarda.
0: Ai, sempre.
3: Adéu.
0: Ah, adéu. Molt bé, molt bé. M'agrada, eh? Positius, clar que sí. Doncs bé, bona. Aviam, a mi m'agrada, a mi m'agrada. Que s'ha escoltat molt, també, però m'agrada. Aviam, va, més cançonetes.
4: Hola, Enric. Ui,
0: hola.
4: Espero que t'hagin anat molt bé les vacances.
0: Sí, molt, molt, molt. Curtes.
4: Em dic Candela Barrero i la sí, cançó que m'has escoltat aquest estiu ha sigut Aire, de Lucho Reca.
0: Oh,
4: adéu.
0: Adéu.
4: Ah, i vull participar en el concurs de sí, les entrades de The Weeknd.
0: Clar que adéu. Sí. Adéu. Tu solo ven caire. Patum, patxum, patxum. Mira, està bé, està bé. Aire, aire. Que és el que em deien quan em veien arribar als garitos aquest any. Aire, aquí, aire. Corre, que corri l'aire, eh? Sí, sí. 608-7741. Aviam, més cançonetes. Sí. Aquestes que m'ha avorrit ja fins i tot a l'estiu. Hola.
5: Hola, Enric, què tal? Soc la Neus. Doncs mira, jo la cançó que més he escoltat aquest estiu,
0: sí,
5: és la versió remix que han fet de sí, Like a Prayer de Madonna.
0: Oh, que bona.
5: Me la posava tota l'estona, eh? I després, doncs, m'agradaria molt sí, guanyar aquestes entrades de The Weeknd, la veritat.
0: Sí,
5: o sigui, seria com un plan improvisat superxulo. En plan, anem demà The Weeknd.
0: Sí,
5: que guai,
0: pim, pam,
5: no?
0: Pim, pam, no? Sí,
5: sí, por fi. Bueno, que vagi molt bé la tarda. Apa. I benvinguts.
0: Ai, adéu. Adéu, adéu. Ja ho he dit jo, és un pim-pam. Què dius, que tens entrades per demà? Anem-hi, anem. Va, tu també pots entrar en aquest sorteig. 608-7741, vinga.
6: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Ah, exacte. Com noteu, hem canviat alguna de les veus del programa. Està xulut, eh? Queda guai, queda guai. En fi, va, en una soneta més comentaris. Ara, per això, mira, els que arriben per aquí són Caigo i Eva Max. Anem a recuperar aquesta Whatever.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Casey, Julieta, en la samarreta o la braqueta.
1: No, no, no.
0: De fet, una de les cançons que hem escoltat molt aquest estiu i que també m'heu comentat.
2: 608-717-141.
3: A mi les cançons que més m'han agradat aquest estiu han sigut la del tu-tu-turu-tu-turu i la de Papi posa el disc.
0: Veus?
3: M'encanten aquestes dues.
0: I
3: una abraçada, soc l'Àngels, fins ara, ben tornat.
0: Gràcies! Veus? Papi posa el disc. S'ho està currant molt, tant en Joan Dausà com en Mamaduixa, triomfant amb temes com aquest que, mira, també han sonat a força aquest estiu. Va, 20 minuts i ara que passen de les 6, aquí estem al Ja Tardes, nova temporada, i evidentment també amb les seccions mítiques, com per exemple aquesta.
2: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Oh, oh, oh. Doncs sí, una nova temporada amb més versions, això sí, amb un format una miqueta més. De cara barraca. Que em deien, tu, escolta'm, això... Ho fas llarg, eh? Sí. Ho sé. Però mira, som així. Va, avui, per fer aquesta secció, la versió, aprofitem que és l'aniversari de Rudolf Schenker, el guitarrista dels Scorpions, que avui fa 78 anys, i per això recuperem un dels èxits més grans de la banda alemanya. Oh! Sí! Que mític! Una d'aquelles cançons que realment comencen suaus, amb aquell xiulet. Xiulo igual. I clar, pot fer sentir que el món pot canviar. És d'aquelles que diuen, vinga, que venen temps millors. I és perfecte per començar una nova temporada. Sí o no?
1: Sí o no?
0: Ens ve com en ell el dit. D'aquesta cançó, no sé si sabeu que els mateixos Scorpions van fer una versió en castellà. Sí. El títol, Viento de Cambio, que dius. No s'hi van trencar molt el cap. Van agafar Google Translator. Viento de Cambio, Wind of Change. Vinga. Està bé. Però, al tanto, perquè no sé si saps que hi ha tot tipus d'estils, com, per exemple, aquesta,

colla. Veus com xiulen? Mira, i per contrast també hi ha so potent. Oiga. Home! D'aquell metal. Aquest grup s'anomena Mind Illusion. Tenia l'il·lusió de triomfar amb aquesta cançó, però em sembla que... no van fer gran cosa. I atenció, aquesta una mica friki, però és que m'ha flipat, eh?

és la versió en mariachi. Sí. Un grup que es diu Metalachi, que dius... Anem bé. Bé, barregen el rock amb el rotllo així mariachi. Està bé, està curiosa. Però no l'escoltarem sencera, sinó... Ens quedarem avui amb aquesta versió. De fet, és de les més recents, que ens porta Hazel al costat de Brave. Una versió dance d'aquest Wind of Change. Va, puja volum. Bon rotllo, tope.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bé, ja som a casa.
3: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
3: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
4: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't i a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
7: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
6: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure, tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers RAC 105. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
12: A mi no m'agrada.
13: Castigat.
14: Toma ja.

0: bona proposta, tu, eh? De Joe Carey, eh? Sí. End of Beginning, mira, una d'aquestes que tampoc ens hem cansat de punxar tot l'estiu.
1: Sí, és així.
0: Vinga, va, un minutet que passen de dos quarts, primer dia d'aquesta temporada dels Jatardes i primer dia també de batalla de cançons.
2: El roast musical dels Jatardes.
0: Sí. Va, fol-li. Ho, ho, ho. Vinga. Tanto perquè avui enfrontem tres cançons que són perfectes per començar, doncs, a tornar a començar. Tornar a posar el despertador, aquells horaris, aquella feina, aquella rutina, aquella cosa, aquella tonteria. I el que diu sempre al començar, aquest any sí que què? Aquest any sí? En fi. Doncs això, avui enfrontem tres cançons que parlen de mirar endavant, de viure, de compartir i d'anar a per totes. Sempre positius en aquest programa, clar. I tu decideixes a través del WhatsApp quina és la millor, així que prepara't. Anem a repassar les tres opcions que tenim. Anem amb la número 1, vinga, som-hi. Home! Perquè si tornem, doncs tornem per petar-ho a tope. El que ens diuen Oques Grasses amb aquesta història, que també, evidentment, pots votar, si vols, al nostre WhatsApp.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Ah, ja està. Ja tardes. Bon Jordi aquí, eh? Va, això per una banda, potser t'agrada més l'opció número 2. Perquè hi ha moments que simplement has de deixar-te portar. Com aquesta, la gran eufòria. En Joan d'Osaka també es deixa portar, a vegades massa, perquè es llença i després no el recull ningú. De bon rotllo, però... Va, anem amb l'última, opció número 3, la més dolceta, potser, no? Sí.
3: I tu i jo...
0: Oh! Perquè començar de nou no vol dir fer-ho sol, acompanyat també. Està molt bé, com ens diuen el xarango amb això. Compte amb mi!
4: Fins que se't curin les ales.
0: Ja saps que et toca a tu, no?
5: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Vinga, ara qui et toca és a tu decidir quina d'aquestes tres cançons és la millor per començar una nova etapa o una nova temporada. Aviam, comentaris... Si el ratolí li vol, comentaris com aquest. Mira, hola.
6: Hola, Enric Font.
0: Hello.
6: Felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies.
6: I també perquè les tres cançons són en català, que és de les úniques vegades que ha passat.
0: Oh, no.
6: Si vols tu, Oques Grasses, perquè sempre m'han agradat i, pues, em fa pena que acabin i, pues, vull que guanyin aquest dia, pues, perquè escoltem les últimes vegades aquestes cançons.
0: Molt bé.
6: Adéu.
0: Ai, adéu. Doncs vot per l'opció número 1, que ho peta. Mira, més vots, hola.
7: Hola, torno a ser la Marina de Casserres.
0: Hola, Marina.
7: I jo, la cançó que m'ha agradat més,
0: sí,
7: ha sigut la número 3.
0: Oh.
3: I tu, Isa.
0: Adéu.
4: En la ciutat gelada.
0: Xarango, compta amb mi, compta.
4: A dins dels teus llars.
0: Estem tendres, també.
4: Si tu i jo...
0: Molts estem tendres i tristos,
4: Fins que se't...
0: Jo m'he trobat algú pel carrer avui plorant.
4: Jo seré aquí a
0: cantar... Ai, he acabat lo bo. Home, no. Hi ha coses bones de la rutina. Com escoltar aquest programa, clar. Va, 608-7-7-4-1. De seguida, més vots. Ja saps que al final del programa sabrem quina és la guanyadora. Repassant el veredicte, com sempre. Va, anem amb més. Un moment de Miley Cyrus, Party in the USA.
5: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
8: Ai, Déu meu.

0: Són les 5.
1: Cada tarda a les 5.
2: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
1: Enric Font es treu la samarreta.
3: Sexy, sexy.
1: Però com que és la ràdio...
4: No el veus.
1: Quina llàstima.
4: Quina llàstima.
1: Ja tardes. 5 a 9.
2: Arrec 105.

0: aquesta que ens porta Another. Amb aquest All to You. Mira que l'hem ballat, eh? Sí. Barre, en 13 minutets arribarem a les 7, avui de dilluns, Lunis. Primer dia de la temporada. Això, sí. Sempre eufòrics. Que no falti. Va, i encara més eufòric quan t'assabentis que avui estem regalant entrada doble per anar demà mateix al concert de The Weeknd. A l'estadi olímpic, Lluís Companys, tu i un acompanyat, podeu anar de franc. Aquestes entradetes que tenim aquí.
1: Ai.
0: The Weeknd, amb aquesta After Hours Till Down Tour. Simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp i explicar-me quina és la cançó que més has escoltat aquest estiu. Les teves vacances, aquella que dius és que poder l'he cremat ja, Una cosa que...
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Aviam, mira, hola.
3: Hola, bona tarda. Soc la Yolanda i el meu fill.
4: Jo la Lluc.
3: I estem aquí escoltant la ràdio i la nostra cançó de l'estiu. Bueno, la meva ha estat La Perla de la Rosalia.
4: Oh. La meva ha estat Timeless de The Weeknd.
0: Oita!
3: Vinga, bona tarda.
0: Adéu. Un gran fan de The Weeknd, eh? Segur que tens ganes d'anar, al concert. Potser ja té entrades, clar. Això és l'altre. Perquè no m'han dit res. 608-7-7-4-1. Mira més, hola!
5: Bona tarda, Enric. Ei. Soc l'Àxel de Martorell. T'escric per comunicar-te que la cançó que més ens agrada a la casa, inclús a la nostra filla petita de 2 anys, és la tu-tu-tu-ru-tu-tu-tu de Sutherland, una de la casa, com pots veure.
0: Sí.
5: I ja que estem, m'agradaria participar en el sorteig de les entrades per The Weeknd, que a la meva dona i a mi ens agrada molt. Ens agradaria poder-nos anar a veure. Ole, i si pot venir-se la nena, doncs... pues, també.
3: Ole!
5: Moltes gràcies. Adéu, Enric. Adéu. Bona tarda.
0: Mira, no sou els únics, eh? Us ha hipnotitzat la proposta del Sutherland, mira.
3: Hola, Enric, bona tarda. Hola. Soc la Sílvia. Hello. Doncs la cançó que més he escoltat d'aquest estiu ha estat la de Turututu, de Sutherland, que l'he ballat fins a l'infinit i molt més.
0: Ai,
3: ha estat molt xulo poder-ho compartir amb tots els amics i d'estiu, de sol i de platja.
0: Ah,
3: un petó molt gran, puto. Benvingut de nou.
0: Ai,
3: i comentar que vull participar a les entrades de The Weeknd. Un petó,
0: ciao. Veus? Vull la gira, eh? Fins a l'infinit i més enllà. Aviam, va, més.
6: Hola, Enric, em dic Esther.
0: Hola.
6: Espero que hagis gaudit de les vacances.
0: Sí, i tant.
6: Doncs pues mira, la cançó que més hem escoltat aquest estiu és Era Això, de Tired.
0: Oh.
6: Ens encantaria que ens toqués les entrades per veure The Weeknd, perquè fa molts anys que no vaig a un concert.
0: Què dius?
6: Amb els preus tan prohibitius que tenen aquests concerts últimament, és impossible. Així que,
0: ànimos.
6: A veure si tenim sort.
0: Sí.
6: Un petonàs.
0: Adéu! Doncs mira, estaria bé, tornar allà a l'estadi olímpic. Gaudir de les cançons de... Ara, moltes que m'esteu dient d'aquest estiu són en català, eh?
3: Sí,
0: m'agrada.
3: Hola, Enric, bona tarda.
0: Hola.
3: Quina alegria que ja estiguis per aquí i ens alegris les tardes, ara ja que hem de tornar a la rutina.
0: Sí.
3: I jo volia dir-te la cançó que més ha sonat aquest estiu i aquestes vacances és el ventilador el ventilador de Banda Neon i Buos. Ha sonat a tot arreu.
0: Sí.
3: El ventilador ja està a tope, ja cremat.
0: Home, no.
3: Del que ha sonat, a punt d'espatllar-se, a punt de petar.
0: Petar?
3: Ha sonat a les festes de Gràcia, de Sants, a totes les festes majors, una petar.

escoltem també el programa de referència del Remember, com és el Ritme de la Nit, amb l'Héctor Huguet. Oh! Que bé ens ho passem cada cop que escoltem temes com aquest dels Monjo. Cançó que no fa falta que et digui que ja té 26 anys. Jo em traumatitzo, eh? I tu també, suposo. Lady, hit me tonight. Lady.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: La va li sa!
3: Ens escoltes cada matí en directe...
4: Però només una estoneta.
3: No et conformis amb les engrunes. I engoleix sencer tot el matí a Codines.
2: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
3: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció. Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
2: No es veu!
3: Matina Codina Best Moments. Ara també, el podcast més escoltat.
5: RAC 105, la teva música.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.
5: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
5: L'Enric Font presenta Ja tardes.
3: A RAC 105.

0: envia la teva nota de veu.
1: Aquesta va dedicada a tu, Enric. En primer lloc, felicitar-te pel programa. Ets collonut.
2: Sempre somric quan escolto l'Enric.
3: Una tarda més escoltant el teu programa. Fantàstic.
4: Enric, bona tarda.
5: Ei, Enric, que surto de la feina. Com anà?
4: Ànimus,
3: ei, bona tarda, Henry Fontaine.
4: Estic molt loco, tio.
6: Enric, què passa, nen?
7: Enric Font, guapetón.
6: Bona tarda.
8: Que m'encanta el teu programa i que jo per les tardes mai escoltava la ràdio i ara, des de que hi ets, ja m'he enganxat.
6: Podré callar. Va.

0: Una d'aquelles delícies que tampoc hem deixat d'escoltar aquest estiu. Home, Bruno Mars, aquelles de pell de gallina, eh? Risk It All. Oh, yeah, oh, yeah.
1: Ole!
0: Bolero, bolero. Vinga, re, uns 3 minuts que passen de les 7. Aquí una nova hora al Ja Tardes. Aquesta nova edició d'aquesta nova temporada. Yeah! Aquí a RAC 105, que no falti. Va, i comencem ben amunt i ben a tope amb aquestes entradetes que pots aconseguir per anar a veure demà mateix a The Weeknd. Aquest nou tour, After Hours Till Dawn. Jo demà mateix, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, tu i un acompanyant, de gaudir d'uns dels concerts de la temporada. Sense cap mena de dubte. I simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp explicant-me, doncs, aquella cançó que creus que has cremat totalment a l'estiu. Aquelles que dius, és que bueno, hem escoltat tantes vegades que ja... El comptador ja ha donat la volta, eh? Sí.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes. Ja.
0: Aviam per aquí, hola.
3: Hola, bona tarda, Enric. Hola. Què tal?
0: Molt bé.
3: Jo em dic Marga.
0: Hello.
3: Soc de les Terres de l'Ebre. I aquest estiu he escoltat molt la cançó de Segurament t'estimo, dels Amics de les Arts. I, per suposat, m'agradaria molt demà anar a veure The Weeknd.
0: Ah, mira.
3: I, per favor, a veure si, si tingui esta sort. Vinga, bona tarda, gràcies.
0: Tu, que molta gent comença demà a pencar, però mira, eh? Anar a pencar, però amb un somriure, perquè se'n van després a veure The Weeknd, eh? Està bé, està bé. Bona aquesta proposta dels Amics de les Arts, també ha sonat moltíssim aquest estiu. Moltes catalanes, que això també fa patxoca, eh? Aviam, va més, hola!
4: Bona tarda, Enric Font. Jo la cançó que no he parat d'escoltar aquest estiu ha sigut la dels Catarres, la nova, la de Diumenge sense drama. M'agradaria participar al tema de les entrades de The Weeknd, que els meus fills han anat a Madrid, a veure si els hi faig la competència i vaig jo a Barcelona, amb el meu marit. Vinga, una abraçada.
0: Home, seria un bon zasca, eh? Mira, vosaltres, eh? Anar a Madrid, però... Ala, jo gratis. I a casa. Sí, sí, sí. Estaria bé. Aviam, va més, hola.
5: Hola, sóc la Betty.
6: I el Ferran.
5: I la cançó més escoltada d'aquest estiu, almenys a casa nostra, ha sigut a On My Soul, de Bruno Mars.
0: Oh, que bona.
5: Gràcies.
0: Ai, adéu.

0: Va, més cançonetes per aquí i per allà, eh?
1: Sí, pues bueno.
0: Oi, oli!
1: Nosaltres la cançó... Bueno, jo m'he emocionat molt. Aquest
0: quina?
1: Estiu amb era amb la de Jamaica, Bam Bam. Em posava a ballar com una boja i les meves filles es paraven de riure. Oh, i la meva parella tenia molta vergonya de veure'm. I res, demà soc una d'aquestes educadores que començo demà a treballar. Ai. Molts ànims a tots els professors i educadors i educadores i professores del nostre país.
0: Sí.
1: I vinga, a veure si aconseguim un pas cap endavant.
0: Sí.
1: per tenir aquesta escola de qualitat.
0: Molt bé.
1: Un petonàs.
0: Sí, sí. Toma. Aquesta cançó que ha triomfat molt també a l'estiu, eh? Mira.

0: Doncs ànims als professors, comencen demà. Altres ja, ja fa dies que estan ja en peu de guerra, eh? Un servidor que he començat avui, mira. Està bé, també. En fi, va, recorda que si vols aquest mega premi que tenim avui, simplement, àudio al WhatsApp.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. 608-7741. Aquella cançó que has avorrit ja, fins i tot, aquest estiu. Va, nosaltres continuem, això sí, amb una d'aquelles melodies de bon rotllo, com la que ens portaven els Imagine Dragons. Mira!
2: Ja tardes.
1: Amb l'Enric.

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla't.

0: Una bona proposta d'aquestes que també ens motiva avui dilluns.
1: Ui,
0: sí, en aquest programa som uns motivats a... motivats a la vida. Una cosa, bueno... Hem acabat les vacances, però aquí estem, a tope. Va, re, uns 17 minuts que passen de les 7 de la tarda. Que tot bé, no? Sí. Ai, tela.
2: Ai, Déu meu.
0: Sí, sí, sí. Sort que, ens feu companyia vosaltres enviant aquests missatges. Avui per aconseguir un megapremi. Ja saps que pots, doncs, optar a les entrades per anar demà mateix a l'Estadi Olímpic Lluís Companys d'aquest nou concert del canadenc The Weeknd. Ho, ho, ho. Va, envia'm comentaris.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: 608-7141. Va, busquem la cançó més cremada o més escoltada durant aquestes vacances, la que hagis escoltat més. Aviam quina és, aviam.
4: Hola, Enric Font. Hola. Som la Nila.
5: Sí. I l'Aina.
4: I som de Calella i ara estem tornant de la Costa Brava, que estem aprofitant els últims dies. Nosaltres la cançó que més hem escoltat a la ràdio i fora de la ràdio és el...
5: Pràcticament en Justin Bieber, però la de Miren David.
0: Oh, mira.
4: Ha sonat tot el dia. I res, bueno, benvingut, hagués tingut unes bones vacances i esperem que ens toquin les entrades perquè aniríem les dues al concert. Ens agradaria molt. Vinga, moltes gràcies.
0: Sí, mare i filla, allà. Està bé, està bé. Va, tu també, explica'm. Explica'm quina és aquella cançó que has cremat a l'estiu. Hola!
6: Bona tarda, Enric Font. Jo la cançó que no he parat d'escoltar aquest estiu ha sigut la dels Catarres, la nova, la de Diumenge sense drama. M'agradaria participar al tema de les entrades de The Weeknd, que els meus fills han anat a Madrid a veure si els hi faig la competència i vaig a Barcelona amb el meu marit.
0: El que passa,
6: Tinc una abraçada.
0: Adéu, adéu, adéu. Un àudio que hem escoltat fa una estona. Acabo d'aterrar, què voleu? Què voleu? Ja se m'escapen les coses, ja. Mentre no se m'escapi el pipi, Aviam més, hola!
7: Hola, som l'Aina i...
0: Hola.
8: El Pep.
7: I aquest estiu, en la cançó que més hem escoltat ha estat...
0: Quina?
8: Island in the Sun.
7: The Wizard.
0: Ostres,
7: ens encantaria entrar al sorteig de les entrades.
0: Ai, que mítica aquesta,

0: sortia en un spot, no?, de televisió, de telefonia mòbil. Per no dir marques, Movistar. Va, tenim més comentaris, més missatges i més opcions per aconseguir les entradetes per anar demà mateix a veure The Weeknd.
1: Hola, bona tarda. Hola. Em dic Maria Alegre i la cançó que més he escoltat aquest estiu sense voler, perquè sonava per tot arreu, ha estat la de...
0: Quina?
1: No es diu pistatxo, es diu fasto.
0: Oh.
1: I res, moltes gràcies per acompanyar-nos en totes les rutilles aquest estiu.
0: Gràcies.
1: I volem participar de les entrades de The Weeknd, que m'encantaria començar d'aquesta manera el meu primer dia de feina. Així que... I res, moltes gràcies per tot.
0: Ei,
1: i ben tornades i ben tornats.
0: Ole, doncs clar que sí. Doncs va, que arriba Marcos amb K, com ho peta amb el seu fastuki-tuki, eh? Oh.

0: punxar-ho?
1: Sí,
2: la teva música.
3: RAC 105.
2: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
2: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Vine a la castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial.
7: Escoltes tots els èxits de la música.
8: No podràs canviar d'emissora.
9: Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
11: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
12: Per què?
11: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
12: Ostres.

0: pistes de ball i que tant ens motiva també en aquest programa, eh?
1: Ai, Déu meu!
0: Evidentment, Déu meu. Va, re, uns 4 minuts i arribarem a 2:15. Salutacions a Enric Font, hola, eh?
2: Hola, Enric!
0: Hola!
2: Felicitats pel programa, gràcies. T'escoltem cada dia,
0: sí.
2: I va, que ja tarda!
0: Sí, sempre! Yeah. Sempre vaig tard als jocs. Sí, sí, sí. Aquest, ara, les vacances no, eh? Perquè no tens pressa mai, no? En fi, va, anem-hi de cara, que tenim una batalla, eh? Sí!
3: El roast musical del Ja Tardes!
0: Home!
4: Round one!
5: Ai, aduquem!
0: Ui, ai, m'encanta! Quantes hores jugant a Street Fighter, eh? Alguna cosa en servir? A fer el tonto. En fi, va, avui toca, doncs, això, tornar a començar, tornar a la rutina, tornar una nova temporada, tornar a posar el despertador. Que dur que es fa, tornar a programar el despertador.
5: Oh!
0: Sí, sí. També torna aquest programa, sí, eh? Ja tarda. I avui, per això, enfrontem tres cançons que parlen precisament d'això, de començar de nou, agafar embranzida, i mirar endavant, i viure el moment, clar que sí. I tu tries quina d'aquestes tres cançons, que a més totes són de casa nostra, que mola això.
6: Oh, i tant.
0: Oh, mola molt. Doncs quina d'aquestes tres cançons és la millor, així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i tria la teva preferida. Va, que anem amb l'opció número 1.
7: Vull petar-ho, oh.
0: Mira, perquè tornar de vacances també pot ser una bona oportunitat per dir aquesta temporada ho patem a tope, clar que sí, com els oques grassa. És la que més t'agrada? Doncs explica'm amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes aquesta, la número 2. Perquè cada nou començament mereix també una bona celebració. Com la que fa quin Joan Dausà, La gran eufòria. Oita, oita. I anem amb l'última, opció número 3. Poder és la més dolça, però també molt xula.
8: I tu i jo.
0: Perquè tornar a començar és molt més fàcil amb gent al teu costat. Com ens diuen aquí al xarango, compta amb mi, compta! I compta també amb els d'aquesta casa.
8: Que se't curin les ales.
0: Ai.
8: Jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta.
0: Va, ara és el teu moment, ja saps.
9: 608-7171-41.
0: Exacte, sí. Quina veu, encara m'haig d'anar acostumant. Hem canviat la veu, per si no ho heu notat. Clar, aquesta és en Jordi. Una veu que espanta, espanta. 608-7171. A veure, amb aquests missatges, aquestes votacions per la batalla d'avui. Hola.
10: Hola, sóc la Joana.
11: Hello.
10: I d'entre les tres opcions, la cançó que m'ha agradat més és la opció número 1, Petar-ho d'Oques Grasses.

0: tu quina tries? Quina creus que és la millor? Doncs un àudio al WhatsApp. Ja saps que, com sempre, al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que... pots dir la teva.
1: Ai, Déu meu.
0: Va, anem avançant. Moment de Chapel Roan recuperant el seu Good Luck Babe. Ole, tu.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Ja tarda amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes a

0: No pares de xiular. Demana-la.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: A RAC 105.

0: és un altre dels èxits de Tame Impala.
1: Sí, Loser. Vinga.
0: Una mica com la sensació que hem tingut avui molts tornant a la feina, no? Una mica loser. Bé, no, no. Que la feina duri, eh? Sí, sí. Evidentment. Va, re, uns 20 minutets pràcticament per arribar a les 8 d'aquest vespre. Vespre de dilluns, amb aquesta nova edició del Ja Tardes, amb nova temporada. I amb moltes ganes d'aconseguir aquestes entrades per gaudir del concert de The Weeknd demà a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, eh? Sí. Va, participa, vinga.
2: 608-7171.
0: Recorda que busquem la cançó més escoltada, més cremada també de l'estiu. No sé, la que hagis escoltat més aquestes vacances. Mira, hola.
3: Hola, Enric Font, bona tarda. Doncs jo la cançó que més he escoltat aquest estiu ha sigut la de Another, sí. La de Talk to You. Sí. I la veritat és que, bueno, he estat uns dies a Itàlia i allà no la paraven de posar, en bucle. La tinc en bucle. I aquí també, a Rec 105, també sona.
0: Sí, clar.
3: És molt xula. I deixa'm participar en aquest sorteig de les entrades de The Weeknd.
0: Ahà.
3: Una abraçada.
0: Ah, vale. Adéu. Així que per Itàlia, eh? Amb la garra... Cuesta Ragazza, eh? Piovela, Cuesta Ragazza. No sé parlar italià, ja ho noteu, no? Faig el xulo, però no. 608-7741. Mira més, hola.
4: Hola, em dic Judit. La cançó que he escoltat més aquest estiu és la de Ain't in LA d'Adela. M'agradaria entrar en el sorteig de les entrades de The Weeknd perquè tota la meva família hi va, però jo no vaig poder aconseguir entrades. Vinga, un petó.
0: Ai! Ànim! Ah, no sé si m'ho diu per aconseguir-la. I ningú et convida. Oh! Molt malament, eh? Doncs aviam si hi ha sort, aviam. Va, tu també pots entrar en el sorteig d'aquestes entrades, eh? De fet, entrada doble per demà mateix. A veure The Weeknd. Aviam més. Hola.
5: Bona tarda, RAC 105. Soc el Javi Arroyo.
6: Hola.
5: I us volia dir que la cançó que m'ha ballat al cap tot aquest estiu ha estat Il Bolo de Zucchero. La vaig sentir al Festival Mars d'estiu i el 31 de juliol i des de llavors no he parat de sentir-la.
0: Què dius ara?
5: M'agradaria molt de poder anar al concert de The Weeknd, ja que no vaig poder ser-hi el d'ahir que va tenir lloc a Madrid.
0: Ja.
5: Doncs, apa, a veure si aquesta vegada en tinc sort i m'hi faig amb aquestes dues entrades.
0: Ah, molt bé.
5: Salutacions a tothom.
0: Adéu. Quin clàssic, de Zucchero. Aquest és el de la Baila Morena.
7: El Bolo.
0: Mira que té els seus anyets, eh? Més de 30, imagina't. La cançó, eh? 608-7741. Bé, de seguida, més comentaris, més opcions d'aquestes per gaudir d'aquest mega concert de demà. Ara, mira, els que tenim per aquí són Oques Grasses, amb un dels seus clàssics, eh? Torno a ser jo.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Compte amb el que toques,
2: Que sigui el que hagi de ser.
3: Benvingut a la màquina del temps de Rexem 5.
1: Ostres, de cop som els 2.000.
2: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
1: Això és brutal.
2: Màxima potència.
1: Els 80.
2: I com has dit que es diu aquesta màquina?
1: El ritme de la nit, de Rexem 5.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
1: El ritme de la nit.
4: Només a Rexem 5.
2: La vida està cada cop més cara.
5: Els preus no paren de pujar.
6: Un mango, 9 euros.
7: Robatori.
5: Inflació!
2: Necessites estalviar.
5: I a Rexem 5 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
2: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
5: No pots canviar d'emissora.
8: No pots escoltar una altra cosa.
5: Rexem 5.
2: La teva música.
9: No podràs canviar d'emissora.
1: Això és... Rock Music. Ep, tu!
10: Sí!
11: Ja tardes!
2: Ja tardes a pujar el volum a Rexem 5.
12: Si bé t'ho vols passar...
13: Sí, claro!
12: ...a l'Enric Font. Has d'escoltar...
13: Doncs
2: sí.
14: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut. Bueno.

0: Esto tu mestra. Aquí tens Teddy Swims amb una de les més recents que ens porta aquí a RAC 105, Mr. Know It All. Sí, sí, canto igual. Sí. Ai, sí, sí. Bon, 10 minutets, arribarem a les 8. Seguim repassant aquests missatges, aquests comentaris, aquestes cançons que potser hem escoltat massa aquest estiu, no? Sí, hi ha de tot, hi ha de tot. Va, recorda, participa, que tenim mega regalàs avui.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Què? 608-7171. A veure aquestes cançonetes. Hola.
2: Sí, sóc la Mel. Hola. Escolta'm, a mi la cançó que m'encanta tot l'estiu és aquesta. No sé, no sé com es diu,
0: ai,
2: eh?
0: Ai,
2: diu... M'encanta. Aquesta cançó, com collons es diu, però és que m'encanta. Un petonàs. Adéu.
0: Adéu. Però cada dia m'ho poseu més complicat, eh? Perquè no sé quina és. No sé quina és. Déu-n'hi-do, eh? El primer dia ja em poseu aquí...

0: Imagina que no et funciona l'aire condicionat. El llences per la finestra. Ai, tela. I cançons en bucle, clar. I els petits de casa els hi mola, bueno. 608-7-7-4-1, mira, va, l'última de la tongada, hola.
1: Bona tarda, Enric Font.
0: Hello.
1: Doncs jo la cançó que més he escoltat aquest estiu és la de I Just Might, de Bruno Mars, perquè vaig anar al concert de Madrid i el meu cap encara segueix allí.
0: Oh.
1: Així que no me la trec del cap.
0: Sí, sí.
1: Doncs res, a veure si un

0: Va, que de seguida en repassarem més, de propostes que aneu enviant. Sí, sí.
1: 608-7171-41.
0: Exacte. Nosaltres avancem, ja saps, això és nova temporada, però anem tard sempre igual.
1: Agafa el telèfon. Ja tardes a participar amb l'Enric Fort.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit.
2: Vinga,
1: que sempre m'agrades molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
2: Què?
1: Meravellús. Felicitats pel programa.
2: M'encanta com riu.
3: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
2: Terrible. Apocalíptic.
4: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per el programa.
2: Vinga, per la penya.
4: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. Y dice, pues dile que lo importante es participar.
5: Oh! Enric.
2: Què, què?
5: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
2: Quin?
5: Bro.
2: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus? Aquest xapó.
0: Ja tardes.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Joan Laporta confessa que es va equivocar i que volia fer un acte d'exaltació de l'empanada al Camp Nou. I no a l'estelada. Pobret.
2: Molt bona.
1: Llibertat de digestió, va dir el president.
2: Llibertat de digestió.
1: I els Mossos disparen un home per afirmar que necessita vacances a les vacances.
3: Ostres, no.
1: I 2 milions de nens acaben de recordar ara mateix, mentre parlo, que no han fet ni una sola pàgina dels deures d'estiu i comencen ja a fer càlculs per saber quantes han de fer cada dia per arribar. No, mama, si faig 37 pàgines avui, no et dona temps.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: vendre.
1: Sí. Una altra d'aquestes bones cançons que hem escoltat moltíssim aquest estiu, evidentment, el so dels Catarres, eh? Diumenge sense drama i sense... Sense res. Tot i que per vacances els diumenges ni te n'adones que quin dia és, vull dir. En fi, uns 3 minuts que passen de les 8. Així hem començat l'última horeta juntets d'aquest primer dia de la temporada. Ja tardes. Ho estem celebrant, sortejant aquestes entrades per demà mateix al megaconcert que farà el canadenc The Weeknd a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Sí. Bueno, una estoneta repassarem aquests missatges amb aquestes cançons que potser hem cremat fins i tot a l'estiu. Però ara el que toca també és repassar com portem la batalla d'avui, que també fem, eh?
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Sí, un roast. Amb unes cançons que venen com a anell al dit per començar, doncs, això, un nou... Nous reptes, noves temporades, no tornar a començar. D'això es tracta. I avui tres propostes d'aquí, de casa nostra. I tu tries, com sempre, amb un àudio. Quina és la millor? Mira, molts heu votat l'opció número 1. Que és aquesta. Pels que ho peten.

0: També tenim comentaris.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Com aquest.
2: Hola, Enric Font.
3: Hola.
2: A mi la cançó que m'ha agradat més de les 3 sí. és la número 2.
0: La 2? Mira! Una de les mítiques d'en Joan Dausà, eh? La gran eufòria. També ens ve perfecta. Per començar setmana, començar temporada i celebrar, doncs, noves oportunitats, eh? Va, i per últim, una d'aquelles dolcetes, de fet, una de les que més ens ha tocat la fibra els darrers anys, mira que ja fa unes temporades d'això, eh?

0: voten els Charango amb aquesta, Com també. També la pots votar, si és la teva preferida. Ja t'ho sabe, no? Ja t'ho sabe.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. Digues que sí. Bueno, una estoneta repassarem més comentaris i recorda que de seguida repassarem el veredicte i sabrem quina guanya. Oi, oi, oi, nervis, nervis. Anem amb més. Moment de David Guetta amb Sia, una d'aquelles col·laboracions que no ens deixen indiferents, eh? Let's love. Què et motiva, no? També, sí.
2: Festa, festa, festa.
0: Home, sí, ha tornat la festa.
3: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
4: Enric Font. El teu after work.
3: Per què no puguis canviar d'emissora?

0: sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Gucci.
3: Clar que sí.
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font, que

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí?
2: La millor música de tot el món. La punxa l'Enric Font.

0: minuts de les 8, això és el Getardes, per si no ho saps.
1: Adéu meu.
0: I avui estem regalant entrades per anar a veure The Weeknd. Sí, demà mateix, eh? Això és... Mira, et muntem... Tu muntem a última hora, però et muntem a les mogudes. Les mogudes, sí. Els plans, els muntem nosaltres. I gratis. Va, simplement busquem aquella cançó que hagis escoltat moltíssim aquestes vacances, aquest estiu, si més no, i que potser fins i tot l'has cremat. Sí, sí, ja dius, és que... M'he saturat aquesta cançó. O potser no, eh? Potser t'agrada tant que, mira, en bucle tot el dia.
2: Hola, bona tarda. Atenció, m'agradaria participar a les entrades d'aquesta última hora de The Weeknd. Sí. I si t'haig de dir una cançó o diverses cançons o artistes que hagi escoltat aquest estiu, justament han estat The Weeknd i Teddy Swift. O sigui, jo crec que els he escoltat, vamos, hasta la saciedad.
0: Home.
2: Vamos, que els que estan avegutant crec que els han avorrit i tot, però jo no els avorreixo.
0: Ah, veus?
2: Doncs bé, veus? Espero tenir sort i si me les emporto serà perfecte.
0: Molt bé.
2: Val? Vinga, bona tarda a tots.
0: Ciao. Molt bé, molt bé. Autèntica fan, eh? Jo no m'avorreixo. Oiga, més, hola.
3: Hola, Enric Font.
4: Hola.
0: Hola.
3: Mira, que sóc la Dolors i estem tornant de vacances.
0: Molt bé.
3: A mi la cançó que he escoltat més durant tot aquest estiu ha sigut Julieta, del Joan Dausà. Julieta. Apa, que vagi bé la tornada a l'escola a tothom i a la feina. Va, gràcies.
0: Adéu. Ui, quina colla.
4: Adéu.
0: El que estava seriós ja ni s'ha acomiadat, eh? Ara en té moltes coses. Clar, estan tornant de vacances. L'alegria ja ha marxat, eh? Ai, Julieta. Papi, posa-la al disc. Sí. Una altra de les que... Sí. L'he escoltat molt, aquest estiu. Va, més missatges, més comentaris. Hola.
5: Bona tarda, Enric. Soc la Roda. Escolta, desitjar-te una bona temporada de programa, que serà com sempre, sí, superbé.
0: Merci.
5: Ets un crac.
0: Oi, sí.
5: Donar l'enhorabona a la Nayara, que ha fet uns programes superxulos.
0: Sí, senyora.
5: I res, m'agradaria veure si em pots posar una cançó dedicada a la meva mare, que està a l'hospital, que l'estimo moltíssim, que sortirà, que és forta.
0: Clar que sí.
5: I res, cap endavant sempre.
0: Sempre.
5: Vale? A veure si me la pots posar quan jo vagi cap a l'hospital, que em quedo amb ella, i si puc la gravo,
0: vale? Molt bé! Ànims! I mira, per moments així, sempre cançons així de bon rotllo, positives, com aquesta! Alça de People, Cristina Aguilera, va, per la teva mare, i evidentment, per tots els que escolteu aquest programa, una temporada més, Feel This Moment! Va, puja volum!

0: poses enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: madre mía.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Avui és un dia molt important per molta gent, com dèiem, perquè és l'inici d'una nova temporada de feina després de les vacances. Per això hem volgut convidar un home capaç de motivar tot un país. Ell és Pep Guardiola.
3: Ostres!
2: I el tenim aquí amb nosaltres.
4: Aquí estic veient gent destrossada que no ha dormit gens perquè encara aneu amb l'horari de vacances.
3: Sí.
4: Alguns foteu més ulleres que el Pedrerol. Aquest matí, Sergi, t'he vist barallant-te amb la màquina de cafè.
5: És veritat.
4: L'Alan queixant-se de l'aire condicionat.
5: Joder.
4: El Cazorla s'aguantava el cabol amb les dues mans de tant que li passava. What is the passion, guys? What is the passion?
2: Està aquí, està aquí.
4: Gràcies. La passió, nois, ho és tot.
6: What is the passion? In your life, what am I going to do? Do the passion.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.
7: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
7: Aquest és el so. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
8: Sabeu com es diria l'Enric Font?
2: Eh?
8: Si tingués molta, molta pasta.
2: Com?
8: Enric Font Thyssen.
9: Hòstia.

0: és tremendo.
1: La proposta d'Alex Warren amb el seu Fever Dream. En 4 minuts arribarem a 2:15, primer ja tardes d'aquesta temporada. I també primera batalla de cançons que resoldrem ara mateix.
2: El roast musical del ja tardes.
0: Round 1, fight!
1: Sí. Déu-n'hi-do, quina batalleta hem tingut avui. Us hem proposat 3 cançons per començar aquest nou curs amb energia, amb ganes i, sobretot, amb la millor actitud per començar, per tornar a començar, clar. Clar, i aquests han estat la... o aquestes han estat les propostes d'avui.

0: molts que estan tornant de vacances, molts que estan encara en el cotxe, aprofitant els últims instants, per... Sí, sí. Ai. Una cançó d'energia, bon rotllo. Això per una banda, perquè per l'altra... El gran treball de Joan Dausà. La gran eufòria. Molts vos també faran una cançó que per començar una nova etapa amb optimisme, il·lusió i ganes de celebrar, doncs és perfecta, I per últim, una ben dolceta. No podia faltar el so del xarango, Compta amb mi. Els que hi creuen que amb suport començar és molt millor, Clar que sí, amb algú al costat. Home! Bona, bona. Fins que se't curi. Però, clar, només una pot guanyar. Va, que ha tornat el moment de nervis. De saber quina es corona com la reina de la batalla d'avui per uns nous inicis. I atenció, perquè... La guanyadora del primer roast musical d'aquesta nova temporada 2026-2027 del Ja Tardes és... Oh! Toma! Són oques grasses! Enhorabona pels que l'heu votat. Ho peten, evidentment. I aquesta temporada també ho petarem.
1: Olé!
0: Sí, clar que sí. Va.

0: Costa dels Tiets, una de les recents. Era això. Sí, sí que ho era, sí. Era la bona tornada que tenim aquest dilluns en aquest programa, eh? Sí, m'agrada.
1: Me gusta.
0: I també m'agrada que participis, evidentment. Digues la teva.
2: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Exacte. 608-727-41. Avui estem buscant aquelles cançons que han donat la volta al marcador aquest estiu. Aquelles que... potser te n'has cansat, te n'has fet un fart d'escoltar perquè t'han agradat o perquè tot el contrari, eh? Sí, sí. Doncs vinga, 608-727-41. Recorda, en joc un megapremi per anar demà mateix a veure el canadenc The Weeknd. Tu i una acompanyant a l'estadi olímpic, Lluís Companys. Déu-n'hi-do, hem començat forts, eh? Hola!
3: Bona tarda, Enric. És que estic molt nerviosa, perquè és que anava conduint i volia contestar ràpid, però és que no podia perquè estava conduint i acabo d'arribar a casa.
0: Molt bé.
3: Ha sortit una senyora que deia d'una cançó que es costava aquest estiu i és que jo coincideixo amb ella.
0: Ah, sí?
3: És aquella que té la música...
0: Com?
3: Que sembla la sirena de los autos de choques. Doncs la canten els Tiets i els Tàndem. I el testim igual, potser més que mai, per moltes coses que ens faci, que no els falti mai.
0: Ara!
3: Doncs això.
0: Ens ha aclarat el misteri.
3: Ai, estic ben boixa. Però bueno, que aquesta és la cançó que jo també he escoltat aquest estiu.
0: Ah, mira.
3: Espero haver-te ajudat.
0: Sí!
3: Bona tarda.
0: Gràcies. Home! Ara! Ens ha resolt el misteri, d'aquesta tarda. Clar, és que em demaneu les cançons. Sí, aquella que fa...
4: Estic amb tu.
0: I jo em quedo una mica descol·locat, eh? Una mica... Comor?
4: Que et miro i amb tu.
0: En fi. Va, més propostes.
5: Hola, sóc la Maria José Pujol de Barcelona.
0: Molt bé.
5: I estic de vacances a Santa Susana, aquí ben a propet.
0: Ah,
5: i, bueno, vacances. Jo la cançó que tot l'estiu he estat cantant ha sigut la Graciosa de Quevedo, perquè la meva filla i les seves amigues la canten tot el dia i, a més, tinc una germana que viu a Lanzarote,
0: molt
5: a prop de la Isla de la Graciosa, i, clar, i així me'n recordo d'ella.
0: Sí,
5: ha sigut la cançó de l'estiu, almenys del meu estiu.
0: Ara. Sí, també un far, les festes majors aquesta, bueno. És Elvis Crespo, no, aquest? Cada cop té la veu més nasal. S'haurà de fer mirar, perquè... Si no serà un Minion, saps? Allà... En fi, va, més per aquí, hola.
6: Hola, Raxoncín. Bona tarda.
0: Bona tarda. Sí, gràcies.
6: Soc Aranc de Barcelona i jo crec que la cançó que més he escoltat aquest estiu és Sabel-li així. Cada vegada que havia de sortir me la posava perquè m'anima moltíssim. I res, soc superfan de Weeknd, vaig intentar aconseguir entrades i aquesta és la meva última oportunitat.
0: Ai, aviam si hi ha sort.
6: Vinga, un petonet.
0: Ai, petonet. Molt bé. Va, més cançons d'aquelles que ens hem fet un far d'escoltar aquest estiu. Hola!
7: Hola!
8: Hey. Hola!
0: Hello.
7: Bueno, volem participar al concurs de les entrades de The Weeknd, perquè ja necessitem les entrades, que hem hagut de posposar un viatge per comprar les entrades per les nostres dues filles.
0: Com?
7: I ara ens agradaria anar-hi nosaltres, a veure si podem anar-hi.
0: Ostres!
8: Un petonàs i benvinguts!
7: I la cançó,
0: la cançó
7: que hem escoltat fins a la societat és El ventilador.
0: Oh!

0: Ai, el ventilador. Mira que no ens hem separat, del ventilador aquest estiu. Va, i musicalment i físicament, també, 608-7-7-4-1 en una estoneta. Però si ens dona temps a repassar més comentaris, ara per això ens ve de gust recuperar el so del Swedish House Mafia, aquest trio Calavera, Axwell, Angelo, Ingrosso, que triomfaven amb temes com aquest que hem ballat ja unes quantes vegades.
1: Feta, feta, feta.
0: Don't you worry, child.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric, soc la Núria des de Riells del FAI.
2: Hello.
1: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
2: Ai.
1: Diu, perquè la cuchara s'opera.
2: Oh! Ai, m'encanta. Mira més.
3: Per aquella que es parro, quiere 500 quilos de harina.
2: Oh, per què?
3: Para-pan-pan-para-pan-pan-para-pan.
4: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
2: Sorprèn-me.
4: Sikauspov.
5: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
2: Oh, no! Aquest és una mica, pasticoset.
6: Sí.
2: Oh.
7: Ja tardes.
6: Amb l'Enric Font.
8: Hola, mogollón. L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb l'Enric Font.
3: T'espero. La vida i l'esperança.

0: Sí, que ens motivem sempre, eh?
1: Home, ja recta final. Hem de deixar anar, no? El primer dia, clar que sí.
2: Olé!
1: El so dels Figaflauas amb aquesta que ens motiva sempre que la fem sonar, eh? A la fresca. Així que ara a aquestes hores començarà a fer fresca, veuràs. I amb la moto, ja. Encostipats. A punta pala, ja, sí. Sí. Va, amb això ja tocarem el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps, aquí. Ja tarda una temporada més. Ai, com m'agrada. I quina il·lusió em fa compartir, doncs, aquests moments amb tu, eh?
2: Ai, de debò.
1: I a més regalar cosetes xules com la d'avui al tanto, perquè avui...

0: teníem aquestes entrades per anar demà mateix al concert que dona The Weeknd a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb After Hours Till Dawn Tour. I atenció, perquè la guanyadora, perquè és una oient, la guanyadora del concurs d'avui és la Judit Benet. Enhorabona! A gaudir, demà. Ja em faràs 5 cèntims del concert, eh? Sí. Ja m'explicaràs, ja. Oi, quina enveja. El tanto perquè demà, 1 de setembre, tenim més regals. I un regal d'aquest xulo. Perfecte per començar temporada. Ja veuràs. Però això demà. Sí que tots atents, a partir de les 5, aquí al Ja Tardàs. Ara sí, marxarem i ho farem amb el so de The Bausa, que ens porta aquest magnètic, una de les més recents, eh, sí. Apa-li!
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu i fins demà.
2: Vinga, pues adiós.
0: Adiós.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 52.112. 52112.
2: Sèrie
3: 43.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Let's go. Escoltes tots els èxits de la música.
4: La casa dels teus artistes.

0: tu. RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig de migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: l'11 de maig de 2011.
2: I el número de la sort, el...
3: 9.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: RAC 105.
1: On sona el millor dels millors.
0: La casa dels teus artistes.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.